0: decidir que son dos días.
1: Ser Catalunya a Barcelona.
2: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues. Barça! Presenta Sique Rodríguez.
3: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
3: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
4: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
2: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
5: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan. I Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
8: Radio Barcelona Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93 344 1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.

0: vivir que son dos días.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com, tus abogados.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Nuestro mundo cambia sus reglas. Geopolítica, economía, democracia. Los desafíos globales se analizan en World in Progress. El 2 y 3 de noviembre en Barcelona, líderes y expertos debaten el futuro que ya estamos construyendo. Regístrate en worldinprogress.es. Impulsado por Grupo Prisa, El País y la SER, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
7: 932 40 38.
8: Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar...

0: El sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
2: Bon dia, diumenge 11 d'octubre, diumenge de temperatures força agradables. Núria de Saró, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Avui repetirem les temperatures màximes d'ahir. Valors que tindrem durant les hores centrals del dia entre els 21 i 26 graus. Una jornada que comença amb temperatures una mica més altes que les d'ahir. I pel que fa al cel, és aquí on trobarem les novetats avui. Núvols que aniran guanyant terreny d'oest a est, de tipus mitjà i alt, que deixaran en algun moment fins i tot el cel força enterbolit. Ara mateix els termòmetres van des dels 9 graus a Girona i a Lleida, 14 a Tarragona i 17 a Barcelona.
2: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Oques Grasses s'ha acomiadat aquesta nit per sempre del seu públic després de 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que han vist més de 200.000 persones. El grup d'Osona ha igualat així el rècord de Coldplay, que el 2023 també va omplir 4 vegades el mateix recinte. En l'últim concert no hi ha hagut sorpreses, els de Josep Montero han cantat les mateixes cançons en el mateix ordre i han fet pràcticament els mateixos discursos que la resta de nits anteriors. A la darrera tampoc hi han faltat èxits com Elefant. Estimo. Èxits que han servit per acomiadar 14 anys de música en català. Avui és un dia clau per Esquerra Republicana. Aquesta tarda acaba el termini per presentar avals i candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre i a hores d'ara Gabriel Rufián manté el silenci mentre els comuns el pressionen perquè s'assumi a Front Ampli.
4: Nosaltres estem convençuts que farem una gran llista.
5: Si ell decideix ser candidat per Esquerra Republicana, és legítim. Ara bé, si ell està pensant que té sentit formar part d'un Front Ampli, nosaltres creiem que és important que ho digui, que és important que ho plantegi. Nosaltres el convidem a que faci aquest pas.
2: Són Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, i Gerardo Pizzarello dels Comuns. Laura Pons, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia.
2: Com estan ara mateix les negociacions? Què passarà amb Rufián?
6: Doncs Rufián de moment manté el silenci, però fonts properes a Junqueras asseguren a la SER que són optimistes, que la negociació està encarrilada i creuen que s'arribarà a bon port. Veuen el got mig ple i pensen que Rufián acabarà sent el candidat dels republicans. Això és el que diuen des de la direcció. L'entorn de Rufián demana paciència i no dona pistes del que acabarà decidint el portaveu d'Esquerra a Madrid. Té com a màxim avui a les 6 de la tarda per decidir-se. El que estan negociant són les condicions que ha posat Rufián sobre la taula, tenir més poder de decisió dins del partit i tenir un equip i una llista de la seva confiança.
2: Negociació en marxa, doncs, després de saber que els republicans i EH Bildu han reeditat la coalició del Senat de cara a les eleccions.
6: Sí, es repeteix la fórmula del 2023. Els dos partits aposten per acumular forces per combatre, diuen, el bloc reaccionari. Això, per tant, es pot llegir com una aproximació del que demana Gabriel Rufián, que és unir les esquerres, en aquest cas, al Senat, però és el que ja s'havia fet en les passades eleccions.
2: La CUP, per la seva banda, ha decidit no presentar-se a les eleccions generals. Tot i això, l'última paraula la tindrà la militància que ha començat a votar avui a primera hora i podrà fer-ho fins demà a les 12 del migdia. Publicitat i tornem.
7: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
1: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
8: Las herencias pueden ser un laberinto. No te pierdas. Arias Advocats, con un tratamiento cercano y profesional. Te asesoramos, hacemos todos los trámites y resolvemos. Y si es necesario, mediamos con otros herederos. No renuncies a tu herencia sin consultarnos. En Arias Advocats te lo ponemos fácil. ariasadvocats.com. Tus abogados.
9: Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda.

0: vivir que son dos días, con Javier del Pino.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
4: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
5: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Volras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millinas, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Hibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina, del 23 d'octubre al 8 de novembre.

0: vivir que son dos días.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
3: Tot fent la vella Helena.
2: Des de la Seu de Gràcia entrevistarem la jove companyia que han tornat a muntar el primer gran èxit del lliure al teatre que enguany celebra mig segle. A l'excursió i acampada també s'apuntarà el crític Oriol Puig-Tauler. I a més... farem arribar a l'hivern abans d'hora amb la Biblioteca Popular de Marta Cava i una tria poc convencional de literatura nòrdica.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
5: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues. Presenta Sique Rodríguez.
6: Empata el Barça, empata.
5: I narra Albert Bermúdez.
6: Espera que segueix la Vinyamal. Ai, Déu meu, la Vinyamal!
7: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
8: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: A vivir que son dos días.
1: Lo mejor de A vivir que son dos días, siempre en la aplicación de la SER.
2: Sigue A vivir que son dos días en redes sociales, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: Así suena una conversación en clave de Rhodes.
4: ¿Piensas que nuestro pasado de alguna manera dicta nuestro futuro?
5: Yo creo que sí, ¿no? Por todo lo que escucho hasta ahora y por lo que he ido experimentando, creo que sí dictamina mucho lo que vives en tu vida, cómo te crías, lo que ves en tu casa.
4: ¿Te has sorprendido alguna vez repitiendo cosas que veías en casa cuando eras pequeño?
5: ¿Repitiéndolas?
4: Sí,
5: sí, sí. Sí. Y cosas que echo de menos que no estén en mi día a día también.
3: En clave de Rhodes, un espacio para hablar sobre lo que de verdad importa, con James Rhodes. Este y otros episodios ya disponibles en la aplicación de la SER.
6: SER Catalunya Barcelona.
7: Aquest diumenge el Tot és Comèdia.
8: Tot fent la vella Helena.
7: Des de la Seu de Gràcia entrevistarem la jove companyia que han tornat a muntar el primer gran èxit del lliure, el teatre que enguany celebra mig segle. A l'excursió i acampada també s'apuntarà el crític Oriol Puig-Tauler. I a més... farem arribar a l'hivern abans d'hora amb la Biblioteca Popular de Marta Cava i una tria poc convencional de literatura nòrdica.
6: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
9: Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Si per tu el futbol és una festa... t'esperem tots els partits al Que t'hi jugues. Força! Presenta Sique Rodríguez.
12: Empata el Barça, empata.
11: I narra Albert Bermúdez.
13: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
14: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
11: Que t'hi jugues, Barça, amb Sique Rodríguez.
15: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
16: Quasi tan escapes.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
17: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat.
18: Sobre aquesta delegació de competències, sap que ha aixecat polseguera unes declaracions de Pablo Iglesias, on deia que vostès els van demanar en privat que aturessin això del traspàs de competències. És a dir, que...
19: Deixi'm contestar d'una manera que crec que tothom ho entendrà. I una merda.
18: Clar i català.
6: Aquí els convidats parlen sense fil.

aquí Catalunya. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER. Posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
1: Què perd un poble quan hi deixa de parar el tren? Una connexió amb la ciutat? Un camí cap a la feina? Una porta oberta al món? El 1963, aquesta pregunta va travessar la Gran Bretanya. El 27 de març, Richard Beeching, president de British Railways, va presentar un informe amb un títol escèptic: La remodelació dels ferrocarrils britànics. La proposta era contundent: tancar 2.363 estacions i suprimir serveis de viatgers en més de 8.000 quilòmetres. Sobre el paper eren números. El territori eren andanes que podien quedar buides. Els ferrocarrils nacionalitzats el 1948 arrossegaven pèrdues enormes mentre la carretera els disputava passatgers i mercaderies. El govern conservador havia encarregat a Beeching que capgirés la situació. Ell volia concentrar els recursos allà on el tren fos més competitiu. El seu pla també apostava per modernitzar el transport de mercaderies amb contenidors. Però el que va marcar la memòria col·lectiva van ser les retallades, la coneguda destral de Beeching. Durant la dècada següent, la xarxa es va escurçar aproximadament un terç. De fet, els tancaments ja havien començat abans de l'informe, però ara adquirien una altra escala. Per a moltes poblacions, perdre el tren significava dependre més de la carretera i del vehicle privat. Les crítiques, però, no venien només dels qui volien conservar totes les línies. Aquell mateix 1963, l'economista David Mundy, tot i ser partidari de reduir la xarxa, va qüestionar els fonaments del pla perquè hi trobava dades insuficients, costos massa elevats en alguns exemples i alternatives poc estudiades. Abans de clausurar un servei, preguntava: no es podia abaratir-ne el funcionament, no mantenir parades sense personal? A més, advertia d'un problema de fons. Estalviar diners a l'empresa ferroviària no equivalia necessàriament a estalviar-ne al conjunt del país. En zones amb poques alternatives laborals, destruir ocupació podia tenir un cost que el balanç del ferrocarril no reflectia. Ara sabem que Mumbi tenia raó. Una recerca publicada el 2024 va constatar les conseqüències persistents d'aquella desinversió. A les zones on s'havia aplicat el pla de Beeching hi havia hagut menys creixement demogràfic i menys llocs de treball en comparació amb les que havien patit menys retallades. El valor d'un tren també es mesura en les oportunitats que deixa de portar quan ja no arriba. Benvinguts al tren de la història.

0: Avui, amb la Sònia Román, hem començat el viatge a la Gran Bretanya de 1963 per comprovar que una decisió política basada en informes, números i balanços per justificar la desaparició de milers de quilòmetres de ferrocarril pot tenir conseqüències que no surten a cap Excel. La destral de Beeching va deixar pobles sense tren i va demostrar que, de vegades, quan desapareix una via, es perd molt més que una estació. Al tren de la història fem tot el contrari. En comptes de tancar vies, n'obrim tantes com podem per arribar a totes les destinacions. Avui anirem gairebé de cap a cap de Catalunya. La primera parada comença amb una paradoxa. Ni Cervantes ni Don Quixot van posar mai els peus a l'Empordà, però és una terra plena de Quixots. Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Lídia de Cadaqués, Carles Fages de Climent, i entremig, bruixes, cineastes, protestants, discoteques, biblioteques, molins de vent i fins i tot rings de boxa. Com pot ser? Doncs ho descobrirem gràcies a la conversa que tindrem ara tot seguit amb Joan Manuel Soldevilla, autor del llibre Terra de Quixots, que ha guanyat el Premi Carles Rahola d'Assaig del 2026. I després anirem fins a Poblet per entrar a l'Arxiu Tarradellas i conèixer de més a prop la relació que hi va haver entre dos presidents, el propi Tarradellas i el seu predecessor, Josep Irla, un home que va haver d'assumir la presidència de la Generalitat en un dels moments més foscos del país. Josep Irla va ser president a l'exili, sense territori, sense reconeixement internacional, però decidit a mantenir viva la institució. Aquest 2026 fa 150 anys del seu naixement i seguirem el rastre documental d'una relació decisiva, la que va mantenir amb Josep Tarradellas. Ja veieu que avui tenim un trajecte apassionant, o sigui que va, vinga, pugeu tots, que sortim de l'estació.
1: Tota la història

0: Cervantes no va trepitjar mai l'Empordà. I que se sàpiga, Don Quixot tampoc. Però això no ha impedit que l'esperit del cavaller de la Manxa hi deixés una empremta sorprenent. És el que explica Terra de Quixots, un llibre que ens mostra la connexió que hi ha entre l'obra cervantina i personatges tan diferents com Salvador Dalí, Narcís Monturiol, Lídia de Cadaqués, Carles Fages de Climent, o fins i tot escriptors més recents i molt enyorats com Vicenç Pagès Jordà, o també, ara que tothom en parla, Federico García Lorca. És un viatge per l'Empordà, on apareixen tota mena de gent i escenaris. Cineastes, missioneres protestants, discoteques, biblioteques, molins de vent, i fins i tot hi ha un ring de boxa per allà al mig, que també ja us ho explicarem. És un llibre que hi ha història, hi ha literatura, hi ha molta erudició, i també diria que sornegaria, que això és molt empordanès, i que li ha valgut tot plegat el premi Carles Rahola d'Assaig al seu autor, en Joan Manel Soldevilla, que avui saludem i estem molt contents de fer-ho aquí al Tren de la Història. Joan Manel, benvingut, i enhorabona per el llibre i pel premi.
1: Moltes gràcies. La veritat és que estic molt, molt content del premi i també molt content de poder tornar a parlar, Xavier, amb tu i amb tots els seguidors del Tren de la Història. Oh. Sempre m'encanta que em convidis a pujar aquest tren.
0: Jo sempre t'ho dic, a mi, com que ets d'aquelles persones que vas fent, és un no parar, diguéssim, doncs ja, va molt bé, perquè sempre és l'oportunitat de tenir converses disteses i amenes amb una persona, en Joan Manel Soldevilla, que ell és professor de catedràtic de Llengua i Literatura a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, un enamorat del Quixot, i normalment aquella pregunta clàssica de periodisme diu: com va sorgir la idea de fer el llibre? Aquesta me la salto perquè em fa fins i tot vergonya amb alguna persona amb la trajectòria com la teva, però sí preguntar-te en quin moment fas el clic. És a dir, perquè estic segur que moltes d'aquestes històries, episodis que expliques en el llibre, més o menys els devies tenir, no sé si allò, en la memòria, en allò, l'imaginari popular, però què passa que dius, va, fem un llibre d'això?
1: Mira, tot arrenca de la meva condició de catedràtic, que tu has esmentat. En els programes de literatura castellana de segon de batxillerat, és una assignatura que he impartit durant 25 anys, sempre cada any, sempre hi ha el Quixot, sempre hi ha una lectura que és el Quixot, i jo dedico 2 mesos a explicar el Quixot, no? Un mes la primera part i un mes... I clar, quan tu expliques un llibre com el Quixot, o fas 2 coses, no? O repeteixes sempre el mateix, o cada any intentes fer-ho diferent, perquè és que si no... Em temo que és un càstig per tu i pels alumnes. Això m'engresca a llegir, no cada any, però cada 2-3 anys a llegir el Quixot. Bé, el fet de llegir tant el Quixot, al final es fa veure Quixots per totes bandes, no? I ja et posa com una mena de radar quixotesc que, en el cas concret de l'Empordà i de Figueres, ja fa anys que es va activar, perquè vaig anar trobant coses pintoresques, singulars, anecdòtiques, profundes, que vinculaven el Quixot amb l'Empordà. Llavors, ja fa potser més de 10 anys que anava apuntant coses d'una manera dispersa, vull dir, sense voluntat de saber on enduria tot això, fins i tot havia fet alguna recerca i algun article de molt, molt, molt en un terreny d'anar recollint informació. Quan començava a tenir tot això vaig dir, escolta, això potser li hauríem de donar alguna forma, no? I llavors em vaig presentar a les beques Barcelona Crea 2025, que tenien una beca específica dedicada a la relació de Miguel de Cervantes i el Quixot en Barcelona i o Catalunya. Llavors vaig dir, si és a Barcelona, no, però si és en Catalunya, jo tinc una cosa per explicar. Llavors em vaig presentar la beca, me la van donar, i aquesta beca l'únic que et demanava és que fessis la recerca. Però a mi, de què feia la recerca, vaig dir, és que això s'ha d'explicar en forma d'assaig, no? I a mesura que feia la recerca va sortir la idea de donar-li forma d'assaig, i quan ja començava jo a tenir una certa consistència, vaig fer aquest assaig, a veure, té un camí, no? I vaig veure, el camí és el Premi Carles Rahola, cap aquí podria anar bé. I mira, ens hi vam posar, ens hi vam presentar, i va ser reconegut, i mira, farà cosa de... unes poques setmanes el llibre ja ha sortit i es va presentar en el marc dels Premis Bertrana, de la Nit Bertrana de Girona.
0: I tant, és un premi molt prestigiós pel que fa a l'assaig. Els que som de terres gironines, el nom de Carles Rahola ens ressona en força, i en aquest cas, a més, té tot el sentit del món que la persona que ha escrit un llibre sobre la relació entre Cervantes, Quixot i l'Empordà guanyi el Premi Carles Rahola, perquè un dels escenaris que apareix és la biblioteca del Castell de Peralada, en el qual Carles Rahola hi havia tingut relació. Recordem que Carles Rahola era un historiador i periodista que va ser afusellat d'una manera injusta i vergonyosa l'any 39 pels franquistes, i que ell havia també defensat molt el llibre, la lectura i aquesta biblioteca fantàstica que hi ha, i aquesta col·lecció de quixots que hi ha a Peralada.
1: Sí, així és, la figura de Rahola és una figura diríem gegantina, i el seu crim infame, no? una de les vergonyes de la història del país, no? L'afusellament, l'assassinat del que va ser víctima, no? Però és veritat que hi va ser sempre un coneixedor profund, no?, de la biblioteca de Peralada, i un profund divulgador de la necessitat de la lectura com un eix per la que seria la instrucció i la formació de la societat, no? Mm-hmm. Llavors que connectem també a través de Rahola amb Peralada és molt maco, no? Perquè és veritat que Peralada tenen possiblement la millor biblioteca particular de quixots. És una cosa impressionant el que tenen allà, de quixots, d'obres de Cervantes, i entrar en la biblioteca del castell és una meravella. I quan entres a la Cervantina ja has d'entrar amb un babero, perquè és prodigiós, de veritat.
0: Escolta'm, pell de gallina quan hi entres?
1: Totalment, perquè a més, ara, abans els quixots estaven, diguem, dispersos en aquella magnífica biblioteca que tenen, però ara al final de la biblioteca hi ha una mena de despatx de grans proporcions, una sala afegida, que ja hi era originalment, que s'hi accedeix per una porteta, i allà han decidit concentrar tota la col·lecció cervantina. Ho ha fet la Susana García, la curadora de la biblioteca, no? I de veritat, entres en aquella sala i dius, no vull marxar.
0: M'ho imagino.
1: Porta'm una màrfaga, una catimpora i una carmanyola i m'hi quedo una temporada, perquè és magnífic.
0: Ja m'imagino això, en Manel, allà hi ha algú estirant-me el braç. Va, anem, no, espera't. Aquesta edició...
1: No, espera.
0: Va, no sé quants en tens tu a casa.
1: Mira, no n'he acumulat molts, perquè jo és que no sóc col·leccionista, no? Però l'altre dia els ordenava i vaig veure que tenia una dotzena de quixots. Home. I coi, per no tenir-ne...
0: Exacte, déu-n'hi-do,
1: No, perquè algun te'l regalen, algun el compres perquè és una edició que t'interessa especialment, algun el conserves de quan te'l van regalar a la infància. A mi em van regalar el primer quixot quan vaig fer la comunió, vull dir que era un regal que no vaig llegir llavors amb 8 anys, ho vaig a dir, no, lògicament, però que ja va quedar part, com a formar part, i segueix formant part de la meva biblioteca personal, no? Llavors, sense adonar-te'n compte, tens això, una dotzena de quixots i fan goig.
0: I a més, aquell quixot va anar fent pòsit, i aquests quixots han anat fent pòsit, fins a arribar a aquest llibre que estem presentant avui, publicat per l'editorial Pòrtic, que porta per títol Terra de Quixots, amb una portada que, quan es parla de la relació de l'Empordà amb el Quixot, doncs evidentment surt Peralada, tal com dèiem ara, però hi ha un personatge que sobresurt, i de fet és el primer del subtítol, i que la portada mateix del llibre ja hi ha algunes pistes en un paisatge empordanès, cadaquesenc, portlligat, una mica així de lluny.
1: Exactament, aquestes roques suggeridores,
0: exacte.
1: No? Del Cap de Creus, exacte.
0: Que és Salvador Dalí, que dius, home, esclar, és que Quixot i Cervantes van lligats a Dalí, perquè també des de molt jove tenia com una dèria amb aquest personatge.
1: Sí, és a dir, tenia ben bé una dèria, des de ben jove fa il·lustracions, dibuixos que reprodueixen la figura del Quixot i Sancho Panza, però és que a més ell, al llarg de tota la seva trajectòria professional, rep l'encàrrec en 5 ocasions d'il·lustrar edicions del Quixot, i ell sempre fa unes versions, diríem, òbviament surrealistes, que s'aparten del model més canònic de Gustave Doré, que és potser el que la gent recorda més, i que li permeten desenvolupar la seva creativitat, perquè a més ell connecta molt emocionalment, intel·lectualment, amb la figura del Quixot, no? El deliri quixotès no és tan diferent del deliri dalinià, no? Mm-hmm. I en aquest sentit hi ha una concordança tan profunda que en un moment de la seva etapa llarga de la seva vida, quan la gent li demana, senyor Dalí, em pot fer un dibuix allò després d'una celebració o un dinar d'homenatge, ell sovint el dibuix que feia era un Quixot, és a dir, quan li demanava un dibuix, ell feia, es dibuixava ell, com si diguéssim, i dibuixava un Quixot, perquè hi havia una simbiosi profunda, feia un dibuix així amb espirals del Quixot, que tenia molta traça, perquè era com la seva signatura, no? Ell signava amb la figura del Quixot, això ho trobo magnífic.
0: I de fet, clar, quan parlem de l'Empordà, no?, i aquest món també així surrealista i també aquest món també fantasiós, és lògic que també hi lliguin i ell hi trobés connexions. El que hem d'explicar, o potser no caldria, de fet ja ho hem dit al principi, i tu al principi del llibre em sembla que també, o molt les primeres pàgines ho comentes, que és que Cervantes va fer passar el Quixot per Barcelona, no és tan clar que Cervantes hi hagués estat mai, això és un altre tema.
1: Sí, hi ha dubtes raonables. Sí,
0: exacte.
1: Sí, sí.
0: El tema de Cervantes català, evidentment, l'obviarem, perquè no... això sí que són teories fantasioses.
1: Aquestes sí que són creatives, i tant.
0: I el que sí que és un... Vaja, però és que si parlem de l'Empordà, hi ha Dalí d'una banda i Josep Pla de l'altra. I en aquest llibre hi surten tots dos. I Josep Pla... Ara faré un comentari així una mica de cunyat de barra de bar, però el que semblava que estava tocat de la Laquera Dalí tenia un fons cultural extraordinari, i en canvi a vegades Josep Pla, amb aquella seriositat que aparentava, les deixava anar pel broc gros. I amb el cas de Cervantes i el Quixot, déu-n'hi-do.
1: No, és a dir, Josep Pla no li acaba d'agradar ni Cervantes ni el Quixot, eh? Però és que té sentit, no? Perquè un home tan de peus a terra com era en Josep Pla... Només imaginar la història del Quixot i la seva, el seu deliri, i pensar, això en collonades, no? En terminologia planiana, pròpiament, no? I en aquest sentit, a ell no li agrada el Quixot, però jo desenvolupo la teoria que potser no li agrada perquè cada cop s'hi sembla més a ell, no? Perquè la imatge de l'inici de la novel·la, de l'Hidalgo, no tant d'un Quixot, sinó Alonso Quijano, l'Hidalgo que viu sol, que viu amb una senyora que li cuida la casa, que rep la visita dels intel·lectuals que l'envolten. El Quixot rep la visita del cura i el barber, i que viu envoltat de llibres, que viu amb un coneixement molt profund de la gastronomia local. Dius, coi, és que al final el Pla vell s'hi sembla molt a l'Alonso Quijano Hidalgo vell, que al final es torna boig. En Pla no es torna boig, no. Però suposo que veia que aquell home entutsolat que vivia en un casalot al mig de la Manxa no era tan diferent del Pla entutsolat que vivia al Mas de Llofriu.
0: Per cert, ell en algun moment insinua o fabula o amb la idea de que potser Cervantes, anant cap a no sé on, va passar per l'Empordà?
1: Sí, és a dir, hi ha una mena de llegenda que té una conseqüència molt divertida, que ell cita, Josep Pla, i és que hi ha un estudiós de Palamós, de principis del segle XX, Narcís Pagès, un home seriós, que va arribar a ser diputat al Congrés, a les Corts, Ell va desenvolupar la teoria a partir de la lectura de la novel·la La Galatea, que és la primera novel·la que publica Cervantes el 1580, que Cervantes va fer una estada a Palamós, camí d'Itàlia, i que no només va fer una estada a Palamós, sinó que aquí a Palamós li van passar unes circumstàncies personals una mica estranyes, que el van empresonar, i fins i tot tenia la teoria aquest senyor Narcís Pagès, que en aquesta presó, el 1575 aproximadament, quan anava a camí d'Itàlia, va començar a escriure el Quixot. Això era una carallotada, això no té ni cap ni peus, però el més increïble, i això ho cita Josep Pla, aquesta tradició palamosenca, és que l'any 79, 1279, en plena restauració democràtica, l'Ajuntament de Palamós posa una placa dient aquí hi viu un hostal on hi va residir Miguel de Cervantes, que va estar a Palamós, que va ser empresonat, i aquí va començar a escriure el Quixot. Clar, això ho van posar, això era una quixotada increïble, és un disbarat. I poc després els propis palamosins van dir, escolta, això ho hem de retirar perquè això no s'aguanta per enlloc. I així va passar, però bueno, queda memòria d'aquesta voluntat de la gent de Palamós de dir que Cervantes havia començat a escriure el Quixot 30 anys abans que l'escrivís, clar, és que és un disparat. Però jo tinc la il·lusió de que en algun magatzem de Palamós, de l'Ajuntament, es guardi encara aquesta placa i recuperar-la.
0: Home, segur que és en algun magatzem de les brigades de les obres, de, segur, en algun lloc
1: allà
0: ha de ser.
1: Allà, el magatzem a la brigada, home, ho tenen, segur.
0: I tant, segur. O a casa d'algú que se la van portar o alguna cosa d'aquestes i tard o d'hora sortirà. Ara que parlaves dels anys 70, és clar, durant tot un temps, a més, el, tot el que és aquest tema del Quixot i la literatura espanyola, etcètera, també, doncs, durant el franquisme també hi va haver una apropiació fins i tot política, ideològica, etcètera. Clar, en nivell fins i tot d'atractiu turístic, que l'any 79 Palamós decidís posar una placa com aquesta té certa explicació, sobretot perquè fins i tot hi havia llocs que posaven sales de fiesta Don Quijote.
1: Que
0: això ho expliques al llibre també, que és clar, ho poses ara i costa d'entendre i dius, va, això és per guiris, però en aquella època tenia tot el sentit del món.
1: Tot el sentit, perquè el turista que venia aquí als anys 60, el que sabia d'Espanya era toros, paella, flamenco, Quijote, ja està, no? Uh-huh. I llavors el Quijote es va convertir en una icona gairebé turística, figuretes, amb tovalloles, amb molts restaurants que es deien Don Quijote, Sancho Panza, i molt singular és el cas d'una sala de festes que es va inaugurar l'any 65 aquí a Figueres, que es deia Sala de Festes Don Quijote, no? Que com a lloc per anar a fer ballaruca no sembla el millor nom, no?
0: No, a mi no m'ho sembla, vaja, però clar, això era l'any 60 i clar, era aquesta Costa Brava salvatge.
1: No? El que passa que la veritat és que ja no va acabar de funcionar a Figueres, perquè els turistes es quedaven a Llançà, es quedaven a Cadaqués i es quedaven a Roses, no venien a Figueres, només venien a comprar, però a la nit es quedaven a aquests llocs, i malgrat això la sala va passar a ser gestionada per la Societat Coralerato i va tenir una llarga vida, durant prop de 50 anys, on a més a més va canviar el nom, perquè als anys 80, per fer-la moderna, eren els 80, els anys de la movida, se li va dir Quixots, que era mig anglès i mig català. I tothom anava al Quixots o havia anat al Quijote. Però el més increïble d'aquesta sala és que per decorar-la van encomanar un artista local, en Joan Jové, que pintés un seguit d'imatges, de quadres, que ell pintava sobre fusta, il·lustrant diversos episodis de la novel·la de Cervantes, no? I Joan Jové va fer una feina realment magnífica, decorant tota la sala, però estem parlant de 100 metres, Vull dir, i tot això es conserva, i és la recreació gràfica més gran que hi ha al món del Quixot, i això està a l'Empordà, en un magatzem ara, ho trobo increïble, no?
0: És ben bé que sou especials,
1: Vull dir... Alguna cosa passa, Alguna cosa passa. Una sala de Quijote, on a més als anys 60 es feien ballades de boxa, més a més, no? Era una sala de festes, però on també es feien ballades de boxa. I home, jo crec que això era... Això a Don Quijote li hagués agradat, Perquè de rebre... plantofades, Don Quijote
0: sabia un niu. Sí, en rep unes quantes en els dos volums que formen part d'aquesta història magistral de la literatura universal i que és un referent i inspira a molta gent. I, de fet, ara que deies això de la representació més gran del Quixot, però és que no és la primera cosa de la qual pot presumir Terres Empordaneses. Hi ha una història a mi que m'ha fascinat molt, que és la d'aquest fotògraf
1: que ve de França.
0: A fotografiar l'Empordà, que és que jo pensava, aquest senyor, ara que té, és carn de pel·lícula d'aquestes que es fan ara, trobo, perquè...
1: Sí. En Josep Maria Canyelles, que era un fotògraf que era de Reus, però que tenia estudi a París, imagina't, era molt prestigiós, rep l'encàrrec d'un prohom empordanès, en Josep Robau Donadeu, de fer 555 fotografies de l'Empordà.
0: 555, perquè...
1: I això constitueix una mena de precursor del fotoperiodisme que es coneix com l'àlbum Robau Donadeu, que es conserva a la Biblioteca de Figueres, a la Biblioteca Carles Falles de Climent, no? I ell ve a l'Empordà durant 3 mesos i comença a fer fotografies de tot. És un retrat entre etnogràfic, cultural... I es centra a Figueres, però també va per tots els pobles de l'Empordà, especialment els de l'interior, de la costa no tant, no? I quan està a Figueres fent fotografies, es troba que són els dies de Carnaval del 1889, estem parlant de finals del segle XIX, no? I entre les coses que fotografia, doncs fotografia les colles disfressades i especialment al capdamunt de la Rambla veu passar una rua on hi ha un Quijote i un Sancho Panza, dos diríem, nadius empordanesos vestits de Don Quijote i Sancho Panza, cada un damunt d'un cavall i d'un asa, vestits segons la iconografia, diríem, canònica dels personatges, no? I els fa la fotografia, amb la qual cosa aquesta fotografia es converteix en la primera la fotografia més antiga del món d'algú vestit com Don Quijote i Sancho Panza. I d'aquesta manera tenim també aquest privilegi, no? Tenir la fotografia més antiga de Don Quijote, és a dir, d'algú vestit de Don Quijote, que hi ha al món. Fins que no es demostri el contrari, és la més antiga, 1889.
0: Clar, i això passa a l'Empordà el 1889. Res, per posar-ho una mica en context, recordem que quan parlem de 1889 és l'any després de l'exposició universal que Barcelona fa l'Arc de Triomf i l'any en què a París es construeix la Torre Eiffel. Vull
1: Exacte.
0: Dir que, esclar, sí, sí, sí. Estem parlant de fa molt i molt de temps amb una... amb una història que, tal com dèiem, doncs, s'allarga molt en el temps, que és aquesta obsessió pel Quixot i per aquesta història, que, és clar, després d'haver-hi treballat tant, Joan Manel, no sé si n'hi ha alguna de totes aquestes que t'has anat recopilant que t'ha sorprès o que no t'esperaves, perquè, és clar, aquí podem parlar de molts altres noms. Abans parlaves de Carles Fages de Climent, que ara dona nom a la biblioteca, però és que hi ha un polític interessantíssim com Abdó Terrades, hi ha Narcís Monturiol, hi ha Lídia de Cadaqués, vull dir, és que hi ha tot l'Empordà aquí.
1: Sí, és un no parar, és realment extraordinari. I m'agradaria arribar a alguna tesi, o formular una hipòtesi, però no goso fer-la. Està allà embrionàriament, de dir, és que els empordanesos no estan tocats per la tramuntana, amb la qual cosa és normal que un boig arreli en aquest territori. Possiblement aquesta és l'explicació. També és veritat que és possible que en altres zones del món, al Bierzo o a la Pampa Argentina, potser també ha arrelat el Quixot, no ho sé, no ho he investigat, però que sí puc donar fe que l'Empordà ha deixat una empremta molt profunda, ha arrelat molt fermament, i això és quelcom que calia explicar.
0: A més, deixa'm dir que ara que deies això de que és el cliché, no? La tramuntana, aquesta gent que estan una mica tocats del bolet, que són especials, etc. Jo diria que fins i tot prens una mica a broma en el bon sentit, o aquest to sorneguer, es traspua totes les pàgines del llibre, perquè és un assaig, però és un assaig molt juganer, és un assaig en el qual busques la complicitat del lector, i tu mateix hi ha vegades que fins i tot dius, és que em fas broma a vegades de les històries que expliques.
1: Clar. És a dir, Cervantes és un gran sorneguer i els empordanesos ho són també. Aquí sí. Hi ha una altra connexió inqüestionable. I jo m'he empaltat d'aquestes dues identitats, no? I el llibre és un llibre que l'he gaudit molt escrivint-lo. És a dir, ha estat un llibre on no he patit, perquè eren històries que m'agradava explicar-les, i explicar cada una d'elles amb una textura diferent, no? A vegades és més literària la història, a vegades és més emotiva, sí. A vegades és més erudita, Jo he buscat tipologies i textures diferents, perquè era un llibre que em divertia escriure'l, no? Perquè la història era tan potent que volia gaudir-la a l'hora de redactar-la, i volia que el lector entrés en aquest joc, com molt bé dius, no? Volia que el lector jugués amb mi, anar trobant aquestes quixotades per l'Empordà.
0: Realment, això que has gaudit l'escriptura es nota, perquè vas llegint i somrius, i veus alguns llibres, algunes coses d'aquestes que et criden l'atenció, i dius, mira, aquí veus que hi ha hagut, no, aquest divertiment, aquesta cosa, ho dic,
1: sí,
0: perquè...
1: No, jo he pensat, com molt bé dius, que molts capítols van en una línia i són interessants, però al final ja diríem una última, un últim joc de prestidigitació gairebé, on dius, i a més això, i dius, uala, escolta, fantàstic, no? I això m'agrada molt, fer participar el lector d'aquest joc.
0: A més, amb una altra cosa que tampoc no hem dit, que és la capacitat de síntesi, perquè, i a més això, un dels problemes que tenim amb el tema de l'assaig és que, evidentment, tenim lectors d'assaig, i en llengua catalana n'hi ha, però no és el que llegeix la majoria de la població lectora, prefereixen la novel·la, etc. És un assaig que és curt, tal com dèiem, que els capítols són curts, per tant, i és aquesta, aquesta escriptura que dèiem així sorneguera i àgil, que per tant també buscant connectar amb el lector, que també no és fàcil aconseguir això. M'imagino que també l'esforç de contenció i de síntesi de tant en tant també hi ha hagut de ser, perquè esclar, 25 anys ensenyant el Quixot, llegint-lo cada 2 anys, has de tenir moltes ganes d'explicar moltes coses.
1: Exacte, i sabia que no havia de ser un llibre pels cervantistes, exclusivament. Segur que algun cervantista se'l llegirà i s'ho passarà pipa, eh? Però no era un llibre d'erudició, no era un llibre, diríem, on aprofundir i desenvolupar molts dels, diria, infinits temes que hi ha al Quixot i que poguessin connectar amb la comarca. És un llibre de pinzellades fermes, però de pinzellades multiformes, no? I tota aquesta combinació d'aquestes pinzellades jo crec que donen una lectura amena, àgil, que també et permet tenir capes, no? I dir, ostres, això és molt suggerent, això fa pensar en tal cosa, no? I de fet, és un llibre que al final de la lectura a mi m'agradaria que el lector digués, escolta, m'han vingut ganes de trepitjar l'Empordà i m'han vingut ganes de llegir o rellegir el Quixot.
0: Que això no sé si ho aconsegueixes amb els teus estudiants o si fas servir aquestes històries per acompanyar les teves classes.
1: De tant en tant els faig alguna pinzellada d'alguna anècdota, com aquesta de la fotografia, per exemple, o a la sala Quijote. De fet, a la porta de la sala, del que era antigament la sala Quijote, encara es conserva una estàtua de 3 metres de Don Quijote que servia de reclam als que hi anaven, no? I jo cada any, quan acabo les classes del Quijote, me'n vaig amb els meus alumnes. Aquesta estàtua està a 50 metres de l'institut, a la plaça Triangular de Figueres, no?
0: Sí.
1: I me'n vaig allà i ens fem una foto tots junts, no? És a dir, nois, teniu aquí un Quixot, i els hi deixo anar. Aquí fa molt de goig, però més goig faria l'institut, ai, si algú la portés algun dia. Induint el delicte, clarament, eh?
0: Home, perquè... sí, no? A veure si tindràs problemes, tu.
1: Jo diré que no tinc res a veure, eh? Jo diré que no tinc res a veure.
0: Home, seria un bon epíleg pel llibre, si hagués una segona edició aconseguir que un professor...
1: El robatori de l'estàtua del Quixot. No?
0: Home, seria com la culminació de tota aquesta història fascinant, ja ho hem dit. El professor Soldevilla deia, no és un llibre erudit. No ho és en el sentit de que no és pedant, però punyetes, quanta erudició que hi ha, perquè es nota que la persona que l'ha escrit en té un coneixement profund i té l'habilitat de connectar amb molts altres temes, que aquesta és la grandesa de quan s'escriu un bon assaig, i aquest ho és. Terra de Quixots, que explica això, la connexió entre Don Quijote, Sancho Panza, els personatges que són d'aquesta novel·la de Miguel de Cervantes, i que, tot i que no van passar mai per l'Empordà, els empordanesos se'l senten bastant com a seu, i bona prova és aquest treball que ha fet el catedràtic de Llengua i Literatura Castellana de l'Institut Ramon Muntaner, Joan Manuel Soldevilla, que ha merescut, a més, el Premi Carla Rahola d'Assaig, i que està publicat a Pòrtic, on el podreu trobar, i que des d'aquí us convidem a tots a que en feu una bona lectura i que el gaudiu, i després cap al Quixot de pet, ja ho veureu. Joan Manel, moltíssimes gràcies. Jo no sé si preguntar-te què rumies, perquè segur que deus estar barrinant alguna altra cosa.
1: Sempre estem barrinant coses, eh? Saps que els amb el pitjor, que un cop surt aquest llibre, el pitjor i el millor. Et troba gent de Figueres i de l'Empordà que t'explica noves coses del Quixot i l'Empordà. I jo dic, aquí hem de fer, no diré un segon volum, però hem de començar a recollir aquestes altres històries del Quixot, que n'hi ha més. És que és increïble, això no ens ho acabem, eh? No ens ho acabem, eh?
0: Doncs au, ja saps què et toca, i quan ho tinguis fet ja saps on, per on has de passar, has de pujar al tren de la història sempre que vulguis.
1: Fantàstic, moltes, que ho saps.
0: Moltes gràcies, Joan Manel, una abraçada forta.
1: Gràcies, Xavier.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renegant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau. Sí.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: És que et vull dir, aquestes coses passen, eh? No ets per tu.
3: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
4: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
5: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
6: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
5: Quins finals.
3: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: Tal com vam explicar fa uns mesos ja, aquest 2026 es commemora l'any Irla per recordar una de les figures vitals de la història política de la Catalunya del segle XX i al mateix temps una de les més desconegudes. Josep Irla va néixer ara fa 150 anys a Sant Feliu de Guíxols, o sigui, el 1876, i va fer un recorregut polític a les files del republicanisme federal, que el va portar a ser regidor, alcalde, diputat provincial, conseller de la Mancomunitat, diputat al Parlament de Catalunya i president del Parlament durant la Guerra Civil. Però la seva figura queda marcada, sobretot, per un dels moments més impactants de la nostra història, l'afusellament de Lluís Companys i l'assumpció de la presidència de la Generalitat el 1940. Des de França, sense cap reconeixement oficial ni internacional i enmig de les dificultats del franquisme i de la postguerra europea, Irla va mantenir la continuïtat institucional de la Generalitat fins que va arribar el moment de fer el relleu, que va ser el 1954, i el va depositar en Josep Tarradellas. Precisament a l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià, que preserva el fons del president Tarradellas, acull un acte ple de simbolisme i del que volem parlar amb la directora de l'arxiu, que és l'arxivera Núria Gavarró. Núria, benvinguda del tren de la història. Com estàs?
2: Hola, bona tarda, benvinguda. Ai, moltes gràcies. Sí, moltes gràcies, Javier, tot bé.
1: El proper 16 d'octubre, o sigui, d'aquí 4 dies, com aquell que diu, inaugureu l'exposició dedicada a Josep Irla i, a més, l'historiador Joan Escolí es pronunciarà una conferència que, vaja, ja ho diu tot, Josep Irla, Josep Tarradellas, trajectòries compartides, més que res, perquè, a més, Joan Escolí segurament és un dels màxims especialistes en la figura de Tarradellas del nostre país, i en aquest any Irla, doncs, valia la pena parlar d'aquests dos personatges que segurament, clar, tenen molta més relació del que ens podríem pensar així de priori, no? Que els tenim com molt separats cronològicament, però que ells van coincidir.
2: Correcte. Mira, coincidint, no?, amb les jornades que organitzem cada any des de l'Arxiu Tarradellas en col·laboració amb el Memorial Democràtic, jornades de memòria democràtica, ens hi diem, no? Perquè, doncs, el que volem és cada any recordar algun tema històric. Aquest any, doncs, coincidint amb que es compleix, no?, aquest any Irla en memòria, no?, del 150è aniversari del president Irla, del president Josep Irla i Bosch, doncs hem volgut dedicar aquestes jornades, doncs, precisament a recordar aquesta figura, i doncs ho fem amb una exposició itinerant, una exposició que s'ha produït des del Memorial Democràtic, que arriba, doncs, aquí al monestir de Poblet per, doncs, formar part d'aquest programa d'activitats de l'any Josep Irla, i a més ho complementem amb una conferència del Joan Escolies, que a banda de ser el màxim, no?, especialista en la figura del president Tarradellas, també està ultimant, doncs, una biografia de Josep Irla, que també veurà la llum aquest any, i per tant, doncs, tenim el privilegi de comptar amb el coneixement, no?, de Josep Escolies, del doctor Joan Escolies, d'aquestes dues, doncs, figures que són, no?, el president Tarradellas i el president Josep Irla. Uh-huh. L'acte anirà, doncs, que primer el que farem serà, doncs, fer la inauguració d'aquesta exposició, aquesta exposició que després en farem una visita, no?, guiada a la mostra, no?, i després, doncs, passarem en aquesta conferència, que el que voldrem és comparar aquestes trajectòries, no?, em preguntaves, Javier, sí, aquestes trajectòries que són la trajectòria política de Josep Irla i de Josep Tarradellas, perquè aquestes dues trajectòries no s'han pas d'entendre com dues trajectòries separades, sinó que realment són dues etapes d'una mateixa història institucional. Per què? Doncs perquè Irla assumeix la presidència, com bé has dit, l'any 1940, malauradament després, no?, de l'assassinat del president Lluís Companys, automàticament el president del Parlament, que era el president Josep Irla, assumeix aquesta presidència de la Generalitat, així s'havia de fer, no?, i la manté fins al 1954, en unes condicions de precarietat extrema, i és quan Tarradellas el succeeix i manté la presidència de la Generalitat fins al restabliment d'aquesta l'any 1977. Mm-hmm.
1: Realment és un episodi de la nostra història que impressiona precisament pel sentit institucional d'aquestes dues figures, que són les dels dos dos presidents, d'Irla i de Tarradellas, perquè, és clar, al cap i la fi, el president Irla, que es va haver de guanyar la vida com va poder després de l'exili i va haver de mantenir gairebé d'amagat que ostentava la presidència perquè la França ocupada pels nazis no l'agafessin com havia passat amb Companys, i hi ha un moment que ell es comença ja a veure gran, que considera que ha de prendre una decisió, i aquí, clar, amb Tarradellas, i més vosaltres, i especialment tu, Núria, que coneixes el fons ara mateix com segurament ningú, el fons Tarradellas, esclar, no sé si aquells anys 50 ja hi havia contacte entre els dos personatges, entre Tarradellas i Irla.
2: Sí, sí, nosaltres conservem tota la correspondència, no?, que es van intercanviar el president Tarradellas i el president Irla, que estem parlant de més d'un centenar de cartes, i per tant sí que ja hi havia, no?, aquest contacte entre els dos. Però és que una de les particularitats, no?, de l'arxiu Tarradellas és que dins del fons Tarradellas també hi trobem una part molt significativa d'aquesta història, no?, de Josep Irla, no només de la correspondència, sinó que també, que com que són dues trajectòries, com hem dit, comparades, dues trajectòries que van juntes no?, en pro, doncs, de la continuïtat institucional de la Generalitat de Catalunya, clar, entre Irla i Tarradellas hi ha un traspàs de responsabilitat institucional. I en aquest sentit, aquesta documentació que Irla llega a Tarradellas, en pic ell decideix, doncs, deixar la institució, no?, deixar les responsabilitats de president de la Generalitat de Catalunya ja vell i malalt, com bé has explicat tu, fa aquest traspàs, no?, d'aquesta documentació que ens mostra, no?, no només com funcionava aquella Generalitat, no?, a l'exili, sinó també quines preocupacions tenien, quins contactes mantenien i com es va produir precisament, doncs, aquesta continuïtat institucional. I per tant és especialment interessant, no?, la documentació que conservem a l'arxiu Tarradellas d'aquest període, perquè ens permet, doncs, repassar aquesta història de la Generalitat de Catalunya. Jo destacaria especialment, precisament, no?, com ens ho preguntaves, no?, la correspondència Irla i Tarradellas, perquè no és només una col·lecció de cartes, és que és una font que ens permet observar com dos dirigents polítics, no?, enfronten problemes concrets de l'exili, les seves discrepàncies, les seves preocupacions, però també les decisions relatives a la Generalitat. De fet, entre la documentació de l'arxiu Tarradellas, per exemple, no?, jo en destacaria una carta d'Irla a Tarradellas del 16 de desembre de l'any 1944, doncs, relacionada amb les peticions que arribaven des de Mèxic per la formació d'un govern català. I això dona una dimensió, doncs, molt interessant en aquest conjunt de documents, perquè llegint aquesta correspondència, aquesta relació entre Irla i Tarradellas, veiem que no és només una successió de càrrecs, sinó que es converteix en una relació política concreta, doncs, que es va configurant a base, no?, de converses, de decisions i sobretot de confiança entre els dos. També tenim, no?, tota aquesta documentació institucional de la Generalitat que sobreviu a l'exili, i sobretot el que vull destacar és que aquesta documentació que arriba fins a Tarradellas ens permet estudiar com una institució, no?, com és la Generalitat de Catalunya, que no tenia territori, intenta continuar existint des de l'exili gràcies a aquestes dues figures.
1: Sí, per això dèiem que tenen aquesta responsabilitat institucional tan impressionant, i que veient-ho ara, no?, doncs aquesta... sempre t'expliquem que la història sabem el resultat que té, i sabem que al final va haver-hi la restitució de la Generalitat, però als anys 40, 50, 60 ningú en tenia ni idea de què passaria, i aquestes dues persones decideixen mantenir viu el que és la institució de la Generalitat. Primer Irla, tal com dèiem, fins l'any 54, que passa el relleu a Tarradellas, i en aquesta comunicació, de fet, Irla li comunica a Tarradellas que vol deixar el càrrec i que vol i pensa en ell per assumir-ho. I no sé, Tarradellas, com ho rep tot això.
2: Sí, sí, precisament, doncs, com bé dius tu, ell pensa, no?, en aquest relleu institucional amb el president Tarradellas, i és precisament Irla qui prepara aquesta successió de Tarradellas. I de fet, doncs, l'any 1954, abans de dimitir el president Irla, nomena Tarradellas com a conseller primer i estableix, doncs, com un mecanisme de successió. Posteriorment, doncs, Tarradellas serà elegit president a Mèxic l'agost d'aquell mateix any, de l'any 1954, i per tant, doncs, podem dir que Tarradellas és en bona mesura hereu polític d'aquesta arquitectura institucional que Irla també deixa preparada, no? fins a quin punt, no, Tarradellas, que arriba a la Generalitat, no, que restableix la Generalitat de Catalunya l'any 1977, és l'hereu, no, d'aquesta presidència de la Generalitat per part d'Irla, no? Doncs, doncs la correspondència entre els dos ens permet, doncs, entrar en aquesta relació personal i política que va més enllà dels càrrecs, i jo crec que a través, no, d'aquesta confiança que generen entre els dos, doncs, es pot resseguir, no, aquesta continuïtat natural de la institució d'una figura a l'altra. I al final, doncs, aquí estem parlant, no, de dos figures polítiques molt potents que segueixen, no, una trajectòria política, una legitimitat, una mateixa continuïtat institucional entre els dos, no? Perquè si Irla preserva la institució, Tarradellas l'acaba convertint en una eina, no, també de retorn. Irla potser té una trajectòria molt vinculada, no, a la preservació de la legalitat, de la continuïtat institucional, enmig de l'exili, manté la presidència, no, i conserva una mínima estructura institucional. Però Tarradellas, en canvi, el que fa és desenvolupar progressivament una política molt més personalitzada al voltant de la presidència, i treballa durant dècades, durant més de dues dècades, no? Durant 23 anys, per mantenir aquesta institució com un interlocutor polític davant del futur, no, canvi de règim. Per tant, Irla manté encesa la flama de la institució, no, a l'exili, i Tarradellas aconsegueix que aquesta institució torni a tenir una funció política efectiva quan arriba la transició. Per tant, dues figures polítiques que hem de recordar i que hem de que les noves generacions, doncs, els sàpiguen valorar pel que van fer, que els hem de donar a conèixer com es mereixen.
1: I tant. Núria, clar, ho has dit així com de passada, no? Que, clar, s'escartejaven, a vegades estaven d'acord, a vegades no estaven d'acord, a més, tots eren de generacions diferents. Clar, no sé si això també es percep, perquè, esclar, vull dir, en política ja se sap que no tothom veu les coses de la mateixa manera sempre. No sé si això també, a l'hora d'intercanviar-se aquestes cartes o aquesta documentació que teniu a l'arxiu, també permet veure algunes diversitats, fins i tot a la manera d'afrontar la política, perquè això ja dèiem, no? Són de dues generacions diferents, de dos mons diferents. Irla venia del republicanisme federal empordanès, Tarradellas d'on tenia un altre origen polític. Clar, tot això també es percep a la documentació?
2: Sí que es percep, perquè, com bé has dit, no, són dues generacions diferents. Josep Irla, no, neix l'any 1876, gairebé 25 anys després neix el president Tarradellas, i clar, estem parlant que 25 anys són una generació, no? I això també es percep, no, en la manera com entén la política cadascun dels dos, i és, no, sí que és veritat, no, que el president Tarradellas era un personatge amb una forta personalitat, i com ell veia les coses, no, és com les intentava, no, afrontar i percebre, no? Llavors, sí que és veritat que possiblement quan llegim, no, aquesta correspondència, com he dit abans, no, es pot percebre diferents maneres, no, d'entendre la política, però al final és el que diem, acaba convertint-se, no, malgrat les discrepàncies, malgrat la diversitat d'opinions, en una confiança entre els dos, i en preservar, no, conjuntament aquesta institució. Però sí, de ben segur que a través de la revisió d'aquesta correspondència es van veient aquestes diversitats, no, d'opinions.
1: A més, clar, hi ha una cosa que oblidem, que és, primer, el moment era complicat. Sí que és veritat que la França dels anys 50, evidentment, ja era una França democràtica i que funcionava amb llibertat, però que les capacitats de moviment que tenien ells, fins i tot per recursos econòmics limitats que podien tenir, esclar, i les comunicacions eren unes altres. Vull dir que, i això també es veu, no, en aquesta època de l'exili, que envien una carta, han d'esperar la resposta, després l'envien a Mèxic, els de Mèxic a vegades tampoc no els hi sembla bé, es mig enfaden, no s'enfaden del tot. Vull dir que tot és molt feixuc i molt lent en aquella època, no?
2: Exacte, ens hem de posar en un moment que polític complicat també a nivell, no, europeu. És que la dissort, no, de l'exili català és també, no, el que es troben també després amb la Segona Guerra Mundial. És un moment molt complicat i són trajectòries o dos estils polítics molt diferents. El president Irla, doncs, és president en un moment, no, d'emergència institucional. Han assassinat el president Lluís Companys. És un moment molt dramàtic. Tarradellas, com he comentat, és president d'una etapa molt llarga de l'exili, 23 anys. Josep Irla és president que dona prioritat a la continuïtat de la institució. El president Tarradellas potser dona més prioritat en mantenir la presidència com a instrument polític i legitimar, no, aquesta institució que és la Generalitat, aquesta legalitat republicana, un cop, no, estem en la transició. Josep Irla, no, és un perfil més discret, més institucional. Mm. Potser Josep Tarradellas, no, és un perfil polític més protagonista, no? Josep Irla, no, acaba renunciant per raons de salut, però també, com hem de dir, com hem dit abans, no, perquè té també el seu patrimoni molt marmat, el seu patrimoni econòmic, però en canvi el president Tarradellas, no, manté la presidència fins al retorn de la Generalitat i per tant, doncs, són dos moments històrics diferents de l'exili i per tant l'optimisme inicial de la postguerra mundial sobre una possible caiguda del franquisme dona pas a una situació d'exili molt llarga i molt precària. Per tant, aquests dos estils, no, també de portar la institució, però també, com bé em preguntaves, no, és un moment molt complicat a nivell de comunicacions i de manteniment, no, d'aquesta institució.
1: Ah, l'avantatge, si tu mires des del punt de vista arxiver, que és allò el que coneixes tu bé, Núria, és que la sort és que, primer, el sentit històric que tenia el president Tarradellas, que a mi és una cosa que sempre m'ha impressionat moltíssim, que aquest home ho guardava tot i ho tenia tot endreçat, i sort en tenim, perquè ara podem tenir aquesta conversa i el doctor Escolies podrà fer una biografia magnífica i altres treballs que s'han fet gràcies precisament a aquest arxiu, però és clar, les comunicacions anaven lentes, però deixen rastre, que ara un dels problemes que tindran és a l'hora d'historiar aquest primer quart del segle XXI, els que vinguin darrere nostres, no sé com s'ho faran amb els whatsapps, els correus electrònics i totes aquestes coses, no? Perquè això també, fins i tot els arxivers, clar, això sí que ho tindrà més difícil, en aquest sentit sí que anaven lents, però sí que aquesta documentació és molt útil.
2: Correcte, almenys tenim constància de tot el que anava passant, perquè si aquesta, no, institució no tenia territori, sí que tenia una legitimitat perquè es continuava generant documentació. Mentre es genera documentació, la institució es manté viva. Són els papers d'una institució, no, que segueix viva perquè hi ha aquesta continuïtat en la documentació, precisament, i per tant, de les estructures normals d'un govern, no, que es mantenia d'aquesta manera precària. I sort de l'encert, com bé dius, del president Tarradellas, de conservar-ho tot, de no llançar res, perquè ell sabia que es calia donar per les futures generacions rastre de tot el que havia passat. I per tant, gràcies a això, per això és tan important, no, tota la documentació que conservem aquí a l'Arxiu Tarradellas, perquè ens explica la història d'una continuïtat, no? La història, doncs, d'aquesta Generalitat de Catalunya, que és una memòria documental que continua avui encara viva i reunida aquí al monestir de Poblet i a l'abast dels investigadors per poder-la interpretar i també, doncs, per poder generar, no, activitats tan interessants com la del dia 16 d'octubre.
1: Exacte, aquesta jornada de memòria democràtica que organitzeu des de l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià, recordem-ho, a Poblet, que compta amb aquesta exposició que es podrà veure, dedicada a la figura d'Irla, i que després també hi haurà la conferència del doctor Escolies parlant d'aquestes dues figures, Irla i Tarradellas. Núria, les persones que ens estiguin escoltant, que vulguin venir aquest 16 d'octubre a assistir a aquest acte, com ho han de fer?
2: És assistència lliure, no cal fer inscripció prèvia. Tothom que tingui ganes de venir, doncs, serà molt benvingut. I destacat, no, un dels trets destacats també d'aquesta exposició que inaugurarem i que estarà 15 dies al monestir de Poblet, al Palau de l'Abat, és la presència de documents procedents de diversos arxius i centres de documentació, entre els quals l'Arxiu Tarradellas. I per tant, jo crec que és interessant, no, que tothom que en tingui ganes assisteixi en aquest acte i podrà, doncs, escoltar la magnífica ponència del doctor Escolies, però també veure aquesta exposició que

0: responsable de l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià. Quan hi hagi els visitants, en què t'agradaria que es fixessin? És a dir, quin és aquell document que dius, ostres, sobretot fixeu-vos en aquest, que és el que allò, és un dels que val la pena prestar-hi atenció? Perquè a vegades passa, no?, que amb les exposicions hi ha moments que prestes més o menys atenció. Quin creus que valdria la pena que la gent s'hi fixés més?
1: Bé, jo destacaria un dels materials que hem donat nosaltres, que és precisament aquesta carta que comentava, no?, de Josep Irla i Josep Tarradellas, datada a Cogolem, el 16 de desembre de l'any 1944, que està, no?, relacionada amb les peticions, no?, rebudes des de Mèxic per a la formació, no?, d'un govern català i per la continuïtat d'aquesta institució que és la Generalitat de Catalunya, que es plasma, no?, en aquesta correspondència entre Irla i Tarradellas. Jo destacaria aquesta carta, no?, que és una de les que nosaltres hem deixat per aquesta exposició.
0: Un moment crucial l'any 44, quan semblava que amb la victòria aliada i la caiguda del règim de Hitler, segurament el de Franco també cauria, i hi havia moltes esperances en que això fos així, precisament per això també es parlava de formar un govern català preparant-se per la presumpta o hipotètica caiguda de la dictadura franquista, que mai va arribar. Irla va aguantar 10 anys més a la presidència, tal com deia ara la Núria, amb unes condicions precàries però extraordinàries. Tot i així ho va mantenir-ho i va passar el relleu al president Tarradellas, que, tal com deia, 23 anys va estar amb la consciència que ell era el president de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a això, l'any 77 es va poder restablir la Generalitat, l'única institució republicana que va recuperar la seva legitimitat després de la dictadura franquista. Tot això ho sabem gràcies a la documentació i gràcies a la documentació que es preserva a l'Arxiu Montserrat Tarradellas Macià, que ara dirigeix la Núria Gavarró, amb qui hem volgut avui conversar uns minuts aquí al Tren de la Història. Com sempre, Núria, moltíssimes gràcies.
1: Fins aviat.
2: El Tren de la Història. Millersdale for Tideswell, Kirby Muxlow,
0: Malcop and Scholar Green. No more. Hem començat aquest viatge a la Gran Bretanya de 1963. La Sònia Romana ens ha explicat com es van tancar milers d'estacions i es suprimiren molts serveis ferroviaris locals. I ara arribem al final del nostre trajecte escoltant una cançó nascuda arran d'aquell episodi. Es diu Slow Train, o sigui, el tren lent, i és del duet Flanders i Swann. La van escriure el juliol del 1963, pocs mesos després que l'informe es fes públic. Michael Flanders hi va posar les paraules i Donald Swann la música. Es coneixien de l'escola i eren parella creativa des d'abans de la Segona Guerra Mundial. Un dels seus grans èxits havia arribat al 1956 amb At the Drop of a Hat, un espectacle de cançons i monòlegs que els va fer famosos. Amb les veus i un piano, convertien els costums britànics en motiu de broma. Però amb Slow Train, l'humor deixava pas a la tristesa. La van incloure At the Drop of Another Hat, estrenat a Londres el 1963. La gravació de l'espectacle es va publicar l'any següent. Dos homes acostumats a fer riure cantaven ara el comiat d'un món que semblava condemnat a desaparèixer. La lletra ressegueix noms d'estacions com si encara poguéssim escoltar-ne els anuncis des d'un vagó. Entre aquests noms hi apareixen els bidons de llet, el personal de l'estació i un gat assegut en un seient. Són els petits detalls d'una vida quotidiana que la cançó imagina esborrada, andanes sense viatgers, vies cobertes d'herba, trobades que ja no es repetiran. No totes les estacions esmentades van acabar tancant, però la por de perdre-les ja tenia banda sonora. L'Slow Train ens serveix per recordar que darrere les decisions econòmiques hi ha persones i que una estació també pot ser un lloc on comença una oportunitat o s'acaba una separació. Flanders i Swann van donar veu a tot allò que no cabia en una columna d'Excel de números. From St. Earth to St. Ives, they've all passed out of our lives on the slow train.
2: El Tren de la Història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Doncs escoltant aquesta cançó, aparquem el nostre tren. Com sempre, les palanques i els botons, a Manel Sainz i en Daniel Puntí Prats, donant-los benvinguda a l'estació, la Sònia Roman, i passejant pels vagons, parlant amb els convidats, qui us ha parlat i qui us està parlant, i us desitja bona setmana, en Xavier Carmeniu. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.
3: És la 1 a mediodia en Canàries. Gabriel Rufián encabezará finalmente la lista de Esquerra Republicana en el Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre. Cierra la puerta a encabezar el Frente Amplio, a pesar de la insistencia.

0: presidencia del espacio de Izquierda Alternativa para que se uniera. Radio Barcelona, Laura Pons.
1: Sí, es oficial. Después de prácticamente una semana de negociaciones en silencio, Esquerra Republicana ha hecho público que su portavoz en Madrid repetirá como candidato de los republicanos. Gabriel Rufián será el líder de Esquerra. Sin embargo, no ha trascendido aún la letra pequeña de la negociación. ¿Qué ha conseguido Rufián de lo que pedía? Que es gente de su confianza en la lista y en el equipo técnico de Esquerra en Madrid, además de tener más poder de decisión dentro del partido.
0: Pedro Sánchez continúa con actos de precampaña este domingo. Acaba de defender las medidas progresistas de su gobierno frente al retroceso que encarna, dice el PP, con su rechazo a todos los avances sociales que ha planteado. Sánchez ha vuelto a ensalzar la lucha frente a las derechas para que el acceso a una vivienda digna se blinde. Ha sido en un acto en Ponferrada, en la comarca leonesa del Bierzo, tradicional feudo socialista, donde está Fernando Tascón. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Acaba de terminar su intervención. Ha habido un recuerdo para Mari Carmen, a quien considera un símbolo, para señalar ante la audiencia que los españoles merecen una vivienda digna. Pero el obstáculo lo ponen las comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP. Eso le lleva a recordar al Partido Popular que son oposición, pero también gobierno. Lo escuchamos.
3: Yo le recuerdo al Partido Popular que es oposición en el Parlamento, pero también es gobierno en muchos ayuntamientos y en comunidades autónomas que tienen competencias para impulsar políticas de vivienda y que presumen de no hacer nada, ni en el Parlamento, ni en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Pues yo voy a hacer todo para garantizar vivienda digna a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestro país.
2: También ha pedido movilización del voto progresista para evitar un gobierno de PP y Vox. En cuanto a la ley de nietos, ha reclamado al Supremo que permita votar a los beneficiarios. Se está prohibiendo el voto a los nietos de los exiliados y permitiendo votar a los nietos de los franquistas, ha dicho.
0: Desde el PP, la portavoz de campaña, Esther Muñoz, mantiene el argumentario de su formación. Cargan nuevamente contra Sánchez por sus presuntos casos de corrupción dentro de su gobierno y de la vivienda, poquísimas referencias a soluciones reales para atajar la crisis habitacional. Belu Jiménez.
4: Sí, en declaraciones a los medios, también en León, la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha vuelto a hacer apología de la cultura del esfuerzo, algo por lo que dicen el PP peleará en estas elecciones, haciendo mención por primera vez, aunque de manera muy escueta, en este fin de semana de precampaña electoral a la vivienda.
5: No estamos condenados a que la gente no pueda alquilar una casa, no pueda comprar una vivienda, no pueda cambiar de coche. Ayer el presidente Feijóo decía que valoramos el esfuerzo y que el esfuerzo y el sacrificio va a merecer la pena. La izquierda se revolvía ayer y nos decía que cómo pedíamos sacrificio a la gente. Claro, la izquierda no sabe lo que es el sacrificio.
4: Yo a pesar de ello, no ha mencionado ninguna medida clara por parte del PP y ha cargado contra el gobierno de Sánchez por los desahucios, a pesar de haber votado no el propio Partido Popular al decreto que proponía su paralización hasta 2030. Y ha dicho además la portavoz que en este 29 de noviembre los españoles tienen la oportunidad de decidir entre el partido de las saunas, las cloacas y las joyas o si quieren al partido que quiere apostar por la reconstrucción nacional y el futuro.
0: El Papa León XIV acaba de anunciar que se someterá a una operación para extirparle un nódulo en el pulmón. Lo hará en los próximos días, sin precisar cuándo. Roma, Joan Solés.
6: Di recente, durante alcuni controlli,
7: en controles recientes, ha explicado el pontífice, los médicos le han hallado un nódulo pulmonar en una fase inicial y muy localizado. Por ello, ha añadido León XIV, en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica, casi con toda probabilidad, en el Hospital Gemelli de Roma, a un mes precisamente del inicio de su viaje a Argentina, Uruguay y Perú. El Papa, en el rezo del Ángelus a mediodía, ha terminado agradeciendo la cercanía de los fieles.
6: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale.
0: Y nos quedan los deportes. Eloy Sánchez, muy buenas.
8: Muy buenas. En menos de una hora continúa la octava jornada de Liga y lo hará con un Elche-Betis donde los ilicitanos se juegan salir de la zona de descenso. Un poco después, a las 4 y cuarto, la Real Sociedad y el Deportivo se juegan entrar en Europa, mientras que a las 6 y media el Betis buscará lo mismo frente a los Osasuna. A las 9 y media, Racing Valencia, y también en menos de una hora comienza la carrera de Fórmula 1 con Fernando Alonso desde el pit lane y Carlos Sainz 13º. Todo en carrusel a partir de las 2.
0: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER. Más información dentro de una hora, ya en tiempo de Hora 14 con Almudena Lopesino.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: A la Cadena SER y SER Cataluña. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Molt bon dia, bon diumenge a tothom. Avui que molts de vosaltres aprofiteu el dia per fer excursions, i més encara que estem al mig del pont, nosaltres també ens han vingut ganes. Aquesta setmana hem anat al Lliure de Gràcia, que han ocupat literalment els del col·lectiu Miserable, la jove companyia liderada pel dramaturg i director Miquel Masfiol, i no de Fiol, com ara sentireu que li vaig dient jo tota l'estona, i ja em perdonarà. Doncs el col·lectiu Miserable han fet un homenatge als fundadors del Lliure, el teatre que celebra aquest 2026, com sabeu, els seus 50 anys de vida. I com ho han fet? Han recuperat una de les obres més emblemàtiques, l'opereta d'Offenbach, La vella Helena, que el Lliure va muntar l'any 1979. Però, és clar, ells ho han fet a la seva manera.
12: Antigament, el teatre era millor. També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com La vella Helena l'any 1979, els fundadors del Teatre Lliure.
13: Tinc esperit lliure!
11: Clàudia Arcarons, ja som al carrer... Aquest carrer sempre... El carrer Montseny, Montseny, eh? Carrer Montseny, Teatre Lliure. 50 anys, en parlarem molt aquesta temporada, el teatre... El Tot és Comèdia, del Teatre Lliure i d'aquest gran aniversari. Però aquí estem amb uns que han estat no sé quants dies ocupant aquesta cooperativa, antiga cooperativa La Lleialtat. Tu portes el compte o no?
14: De les nits que han passat aquí, acampats, us deuen 39 alguns. Alguns.
11: Què dius?
14: Hi ha algú que s'ha saltat una mica el compromís.
11: No sé si han tingut guest stars allò convidats en aquestes nits que han estat d'ocupació. Per exemple, Oriol Puigtauler. Hola, què tal?
15: Hola, quina coincidència, hola, què tal?
11: Crític,
15: no
11: sé. M'encantaria que m'atropellessin, no? Però ens faríem virals, eh?
15: Onda, sí. Escolta'm, no m'han convidat a dormir a mi, no?
11: T'haguessis apuntat o què?
15: Jo ja tinc una edat, eh? Jo estic molt ben conservat perquè tinc una edat. No tinc els 50, però quasi. Sí, ja no, ja ho he fet, això. Ja ho he fet, estades de teatre, colònies, etc.
11: El que proposa el col·lectiu Miserable és un joc de miralls en el temps, perquè ells fan, es basen, diguem, en el gran èxit teatral del Lliure. Recordem la gran Imma Colomer, Juanjo Puig Corbé, la Montse Alcañiz,
15: l'Omar, i també el Tot fent La vella Helena, que és recrear aquell mític muntatge, molt recordat. I també jo crec que el més interessant és que és parlar del mite del Teatre Lliure, aquell mite que tots pintaven i cosien i col·laboraven i que, segons qui ho explica, canvia una mica.
11: És que el teatre abans sí que era teatre, no? Que diuen alguns.
15: Abans tot era millor, el que diuen els nostàlgics. Tot era millor.
11: Què anava a dir? Quan jo sortia de veure el teatre, vaig intentar fer l'exercici de veure el barri de Gràcia de fa 50 anys. Com devia ser aquest carrer? Evidentment, no hi havia locals de bubble tea, evidentment, no hi havia llibreries ultraespecialitzades en idiomes, ni els expats, ni els expats i els branys, ni res de tot plegat, no? I, a més, en una Barcelona que queda molt ben reflectit a l'obra, que és la de la llibertat. No feia res, que havia mort en Franco, i això era una festa.
15: I era un barri de veritat, que hi havia colmados i fruiteries i peixateries i associacions i veïnes. Jo, cada cop que vinc a Gràcia, flipo que cada cop sento més anglès, però d'anglès d'expats que viuen.
11: Venint amb bici ara cap aquí.
15: Jo vinc al Born, que també...
11: He esquivat tres persones i estaven parlant en anglès, sí, tots tres.
15: Ja sents anglès.
11: Clàudia, fem els honors, no?
14: Per favor, Carme Milán, com estàs?
16: Què tal? Molt bé, molt contenta que estigueu aquí.
14: A casa vostra ja, ben bé, no?
16: Ben bé que sí. Tot el mes de setembre ha sigut casa nostra, ara veureu el piset.
11: Lluís Oliver, com estàs?
17: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé, molt bé, molt bé.
11: Això de que heu ocupat és cert, o sigui, heu estat aquí dormint, o és una mica per justificar aquí el text del Miquel Mas de Fiol?
17: És totalment cert. Ens han donat les claus al Teatre Lliure, literal, teníem les claus d'aquí, i des que vam entrar al teatre vam plantar aquí les tendes, els matalassos.
11: Podem entrar i podem veure-les, sí, no? Mentre conversem? Vinga, va.
17: Sí, aquí al hall, vam acampar al hall, vam decidir que aquí per molestar menys, perquè l'escenari assagem, els camerinos tenim també coses, bueno, teníem tot el muntatge i tal, llavors aquí el hall, que és molt ampli, doncs un llit d'un al costat de l'altre, i aquí vam dormir.
16: Era la zona de dormir com si fos un hostel. I les vidreres de la porta les vam cobrir amb cartrons, com veieu per aquí, sí, i així sí. No era una instal·lació artística de mireu com dormen els actors, sinó...
17: Doncs, i la llum no entrava al matí.
16: I la llum no entrava, sí. Era un lloc, un espai així de més recollit.
11: Molt bé, i qui ha fet els escrits d'aquí fora? Perquè hi ha així uns grafitis molt divertits, no? Aquí, el que més gràcia va fer d'aquí sí que són baricons, no com els actors de l'herència. I similar similars.
17: És que l'herència hi ha molt pel maricó, no passa res, però bueno,
18: sí,
17: és igual.
18: No
17: pues, qui va ser això? El Jordi Cornudella, segurament, la Mel, el Gerard...
18: El Gerard,
17: bueno... Un matí, perquè clar, els matins els tenien lliures i assajàvem a les tardes, llavors hi havia gent que pues, donava classes, hi ha gent que té fills, com és el meu cas, llavors marxàvem a casa i al matins pues, la gent que quedava aquí pues, aprofitava o per fer el dinar, o per anar a comprar, o per tapar les finestres, o per assajar música, la Núria amb el violí.
11: Bé, Julio Manrique venia a posar ordre de tant en tant, o el director del Teatre Lliure?
17: No. Ui, aquest no s'hi ha estirat. No, no, el van convidar a fer una cervesa, va arribar a venir al final. És que estava liat amb lo de Botó, com es diu? Bubetoya.
11: Ah, que està dirigint, que ha tornat a muntar.
17: Exacte, però el que podem dir del Juli és que llibertat absoluta, ens ha dit a tot que sí, que això també vam flipar des del primer moment, i no només el Juli, sinó tota la gent del Lliure, estem encantats i vamos superint.
11: Com ho veus, Oriol? Han sigut lliures de dir tot el que han volgut sobre la família del Teatre Lliure, que també va d'això l'obra?
19: Jo crec que sí, i m'agrada. I també diu molt a favor del Lliure que contractin i vagin a buscar una companyia perquè facin el que vulgui, i es nota, i que també la companyia critiqui els fundadors del Lliure. Crec que el mite del Lliure, aquest mite fundacional que sembla, no?, una història gravada en pedra, i també que em fan sempre, és a criticar el sistema teatral actual amb noms i cognoms, amb teatres, institucions, i trobo que està molt bé aquest esperit lliure del Teatre Lliure traslladar-lo a una companyia d'ara.
11: Reaccions a aquests tars a les dianes que aneu llançant, que bueno, que no és d'ara, perquè és una cosa que ja ha sortit en altres espectacles vostres,
18: sí,
11: no?
18: Sí, bueno, és un segell molt Col·lectiu Miserable, i a més el Miquel no li fa por, vull dir que té aquesta cosa autèntica, no? És el seu segell, i les reaccions han sigut diverses, però en realitat jo crec que la gent reacciona amb una certa sorpresa, no? No sé qui ens ho deia el primer dia, el dia de l'estrena, que, ostres, quina enveja poder parlar amb la boca plena d'aquestes coses i no tenir por de sortir escaldats vosaltres, no? Però al final ens estem rient de nosaltres mateixos, també. També ens critiquem a nosaltres.
14: El Petit Príncep, no?
18: Clar, el Petit Príncep.
11: Per què el Petit Príncep, Carme?
18: No, home, bueno, perquè al final és un reflex de la nostra vida real, encara que sigui
11: teatre. Tu ets el Petit Príncep.
18: Jo sóc el Petit Príncep.
11: Home, diem-ho ja.
18: Sí, ja no ens amaguem, ja no ens amaguem. Tothom que vingui ho sabrà.
11: Ara per Nadal toca també una altra tongada.
18: Sisena temporada per mi, 13a temporada per la Perla, l'Àngel, el Manu. Sí.
11: Doncs escolta, entrem?
18: Entrem.
11: Benvinguts,
20: passeu, de les tristors en farem fum.
11: Ara hem d'anar molt al tanto perquè hem de pujar les escales. Aquest teatre ha patit una reforma preciosa, perquè ara ens trobem... Això no ho tenien pas, l'any 79.
18: No.
11: Aquestes...
18: Com... Les gotes...
11: Oriol, ajuda'm, què serien? Gotes de sang, llàgrimes, això? Llàgrimes de sang?
19: Llàgrimes de sang dels fundadors del Lliure. La Marta Bernal, a l'Òpera Terral, deia que era com una escala menstruant, perquè està menstruant, la que vas pujant. Que
11: meravellós, meravellós.
17: Estan edificats, però també...
18: Sí. No,
11: digues,
18: potser sang, no sabem.
11: Cadascú pot interpretar, vos diu.
17: Llàgrimes de vi, també deien.
18: Sí.
17: Jo em quedo que és trist i bonic a la vegada, però és un jo crec que és un homenatge al Fabià Puigcerver. La sida, l'enfermetat, la sang, que va de la cap a baix... Bueno, no sé. A mi m'agrada aquest homenatge.
18: Sí, però també el vermell, no?, del sacrifici.
17: Però bueno, sí, la suor, les llàgrimes...
18: Sí.
11: Ara que deies el Fabià Puigcerver, una de les coses més emocionants d'aquesta proposta, clar, és que el Lliure també és una història d'absències, dels fundadors, dels actors de la companyia, que ja no hi són, de Fabià Puigcerver, com per exemple la Anna Lizaran.
14: L'heu tingut molt present, en Gerard, Franc, sobretot, podríem dir.
18: Molt.
17: Present.
18: A més, ella deien que era una gamberra, i molta gent ens ha dit que li hagués agradat molt aquest espectacle, perquè ella tenia ganes també de fer el gamberro sobre l'escenari.
11: No vaig entendre allò de la nevera? Era una nevera que havia d'anar a comprar o què?
17: En un dels primers dies d'assajos vam convidar en part de l'elenc de la Bella Helena. Va venir a la sala d'assaig la Montse Alcanyil, l'Imma Colomé, el Blai Llopis, el Guillem
18: Jordi Graells,
17: entre d'altres, Toni Sevilla, molts. Llavors ens van explicar moltes coses d'anècdotes, el muntatge, a més, i entre d'elles coses de la Lizaran li van preguntar. I entre elles ens deien que quan hi havia moments de tensió entre ells, entre la companyia, l'Anna sortia i deia: per què no anem a comprar una nevera? Llavors era una cosa molt típica d'ella. Llavors
18: com dient, anem a refredar l'ambient una mica tona.
17: Sí. Llavors el Gerard, en un moment de l'obra, per qui no hagi vingut, doncs tots són frases
1: de la Lizaran.
21: Enyoradíssima Lizaran, Oriol Puigtauler.
19: Molt, molt. I també, mira, ja que estem aquí al Lliure de Gràcia, i ja que la sala de Montjuïc, que es diu Sala Fabià Puigcerver, fa temps, ara s'ha perdut una mica, però hi havia una sèrie de gent del sector, i penso en dramaturgs, penso en la Cristina Clemente, que reclamaven que el Lliure de Gràcia es digués Sala Anna Lizaran. Mm. I que també seria molt bonic la Sala Anna Lizaran, la Sala Fabià Puigcerver, i almenys també tenir un record, no? Perquè és allò que els actors, les actrius, quan no hi són, fins que algú el recorda, encara viuen, però el dia que ja ningú el recordi, no? I jo trobo que seria molt bonic aquí analitzaran, no?
14: I els que sí que l'han pogut veure, què us n'han dit? I sobretot, heu pogut parlar, heu pogut fer una mica de debat del que plantegeu aquí a l'obra sobre el teatre, com està ara, d'on venim, això, qualsevol passat fou millor... Tot això, heu tingut converses amb l'Imma Colomer, amb la Montse...
18: O sigui, l'Imma, per exemple, va sortir fascinada a l'estrena, li va dir que eren meravellosament irrespectuosos i que, bueno, i que calen fer coses així i cal també expressar la veu del present, no? Que és aquesta generació que està fent teatre ara, en aquest cas, doncs, gent com nosaltres, i que es vagin renovant les idees, però també fent una certa reflexió sobre com eren les coses abans. De fet, ahir va haver-hi un col·loqui, jo no hi vaig ser, però crec que es van parlar molt d'això.
21: Titulars principals del col·loqui, Lluís. Va quedar, idees a retenir.
22: Va quedar molta gent, no? Vam parlar molt de la nostra situació, de com hem arribat fins aquí, vam posar molt en valor de que realment la companyia com a tal, és que portem 5 anys, el Miquel i jo vam començar amb Càndid fa 5 anys, ell i jo amb una cadira a l'Institut del Teatre, i amb 5 anys estem al Lliure obrint temporada de Gràcia, vull dir que no és fàcil on hem arribat. Llavors jo crec que es va posar molt en valor. Crec que hi ha molta gent que ens està descobrint també, crec que està venint molt públic abonat, molt públic d'aquest públic del Lliure, que potser venia a veure la Vella Helena i de cop i volta diu, ostres, què és això, què fan, no? En positiu, llavors crec que és una manera d'educar el públic també, que és superinteressant. I la gent que va quedar fascinada, moltes enhorabones, s'ho van passar molt bé, van riure molt. És un homenatge al Lliure i és un homenatge a l'ofici i al teatre. Llavors, com que aquesta gent que ve s'estima tant també el teatre, jo crec que surten molt contents.
19: I també hi ha una cosa que està molt bé del muntatge, que hi ha una pantalla, que hi ha moments que es projecten fragments en concret del muntatge històric, i veus això, Juanjo Puigcorbé saltant i fent el mico, o veure l'Isaran i el xiste que feia que no hi arribava la nota i tal.
21: Ho encantava.
19: Sentia, vaig emocionar molt al final, que se sent la Imma Colomer dient al carrer.
18: Carrer
19: és molt emocionant, no? A més, perquè l'Imma Colomer jo crec que encara no està prou reivindicada.
21: Creus?
19: Crec que no està prou reivindicada com a la importància de fundadora del Lliure, i la Montse, i gent que potser va marxar tal, que bueno, aquesta història, aquesta casa també hi havia egos, també hi havia baralles, també hi havia coses, que no tot és flors i violes. I una altra cosa voldria dir, que m'agrada molt l'homenatge final que feu també amb un vídeo que apareix de companyies d'ara, joves, Parking Shakespeare, no sé, vària gent que surt, que és com, bueno, també...
18: Molt fàcil, surt també...
19: Exacte. Sí. Vull dir, aquella generació dels 70s, Lliures, també està ple de gent avui en dia que lluita per estrenar, per fer, per trobar bolos... I això a mi m'agrada molt.
14: I ara que deies això de flors i violes, també és això, sense por, parleu de figures com Lluís Pasqual i aquestes, aquests temes que han quedat com apartats, que sembla que no se n'hagin de parlar, i ho planteu a l'escenari. Vull dir, hem de poder discutir sobre això, sobre aquestes cancel·lacions. Forma part de la història del Lliure, no? Vull dir, amb aquests 50 anys d'aniversari havia de ser d'alguna manera el que va passar.
18: Clar, ensenyar les ombres i les llums i en clau d'humor, i que la intenció no és ofendre ningú, ni molt menys, sinó, explicar totes les cares que té una institució com aquesta.
22: Mm. Sí, sí.
21: És el que fem una mica. És que a última hora va arribar Judit Martín.
14: Clar, això. Aquesta no ens ho esperàvem.
21: És que no ens ho esperàvem.
22: Que tot semblava que potser passava
14: i
22: una altra vegada. I jo crec que és explicar-ho a vegades, jo crec que socialment i com a societat ho fem, però al teatre hi ha molt d'això de, bueno, no diguis això. Perquè...
21: No, és que som un país petit, també,
22: sí,
21: no?
22: Un país petit, i no vull molestar, i vull quedar bé, i vull que no s'enfadin. Però ja ho dic, ja ho deia la trilogia, i moltes de les crítiques... jo les dic com a, no com a crítica, sinó com a veritat, és a dir, que hi ha actors que repeteixen contínuament a les sales grans i repeteixen lliure tenés, i s'ha de dir, sí. No és una crítica, és una realitat, el que passa que no es diu i nosaltres ho diem.
18: Clar, i això la fa una obra honesta, perquè sí, no amaguem, no amaguem les coses, no?, que han passat al llarg de la història del lliure.
21: Aquests que surten i repeteixen són els de les sèries o...
1: Per exemple
14: Laia Manzanares, sí, sí, sí. Mencionada sempre aquí.
22: Sí, sí, i també gent...
21: Entre molts altres,
22: Sí, des de la trilogia i encara ara, jo, personalment, jo sempre reivindico que hi ha manca d'oportunitats, sobretot als cases lliures. Ara, a veure el Josep Maria Meses, què planteja el TNC, que sembla que...
21: Bueno. Després ho ens explica l'Oriol. No sé si ens ho pots avançar ja, un titular, va.
19: Ui, molt bones intencions, i el patrimoni, el català, i la companyia del Teatre Nacional de Catalunya, i aviam, però bueno, avui ha sigut com una primera...
18: Espurneta,
19: i aviam què ens farà.
21: Perquè és pertinent preguntar qui ho va tenir més fàcil, la generació del lliure dels anys 70 o la vostra, per exemple, gent nascuda als 90...
22: Això és una cosa que vam parlar molt quan vam venir, i al final jo crec que és tan difícil comparar perquè en aquell moment tot estava per fer.
18: Totalment.
22: Venien d'una dictadura, venien d'un moment de molta repressió, de falta de llibertat. Llavors jo moltes vegades he fet l'exercici de col·locar-me allà i era com, clar, evidentment que van fer allò i van viure el teatre, i van ocupar el teatre, és que tot estava per fer. Llavors, clar, ara és una mica el que hem fet, és trobar amb les contradiccions de pues jo tinc un fill, jo tinc feina, jo tinc altres coses, perquè hem de pagar el lloguer, perquè el lloguer està molt car, perquè... Vull dir que era part del procés de creació el no poder arribar a fer la Bella Helena, que és el que passa finalment, no? Mm-hmm.
21: Jo vull aprofitar que estem a la sala on passa tot, perquè ens descriviu una mica aquesta meravella. Endavant.
22: De la Mireia Cintas, escenògrafa, juntament amb l'Uri Prat, bueno, i la Júlia, i la Eli, i el Pablo, no m'ho deixa res,
18: el Marc Algora,
22: de vídeo,
18: el
22: Davo Marín, però és que és molt, molt cracs. Però la Mireia i l'Uri van fer una cosa que a mi em sembla preciosa, que és que antigament aquest teatre tenia tres balcons a tres bandes, i aquella paret d'allà no hi havia balcó.
21: Llavors, el fons de tot.
22: La del fons de tot. Sí. Llavors, el Fabià Puigcerver, per fer el muntatge de la Bella Helena, com que volia públic a quatre bandes i el fossat al centre, va fer ell el quart balcó, la quarta balconada. Llavors la Mireia Cintas i l'Uri Prat han volgut tornar a fer el quart balcó que el Fabià va muntar pel muntatge de la Bella Helena. I jo crec que això a mi em sembla molt bonic. Sí. I recuperar la porta...
18: Que està allà
22: dalt, que a tots els muntatges de la sala de Gràcia està tapiada, per tornar-la a utilitzar i fer un balcó allà dalt.
19: Això a mi és el que m'agrada del lliure de Gràcia i també el de Montjuïc, que això demostra lo geni que era el Fabià, que mira que anem venint i venim i venim i que encara ens sorprèn la sala, no? I que és com això, veure com...
21: Les possibilitats que té.
19: I com llavors la sala sembla més gran, i el dia de l'estrena aquí pensava, però si sembla molt més gran aquesta sala. O ara també l'Òpera de Terrals, que s'acaba avui diumenge, fan com un homenatge i hi ha la paret que tanca la platea, que és com la paret dissenyada pel Fabià, vull dir que segueix encara inspirant, no?, tota aquesta genialitat.
21: Fabià.
14: I el cub, què? És el de debò? És l'original o això ens l'heu colat?
21: Això ens l'ha colat en Miquel Fasdiol. O estem ara fent un spoiler de com una catedral, no?
14: Ho diguin ells.
21: Sí, però bé, en qualsevol cas això ens porta a parlar de que realment s'ho feien tot, ells.
18: Cosien, no? Pintaven, sí, carregaven trossos de fusta per després tallar, no sé què. Vull dir que sí, era tot realment una feina molt, molt col·lectiva. I aquest cub, doncs, si no és el del Fabià, s'assembla moltíssim.
21: Però, existeix encara l'escenografia, el vestuari original de l'obra?
18: El vestuari, sí. La Montse, que sí. És una persona que continua a la casa des de fa molt de temps.
22: S'estressa.
18: Sí. Ens va ensenyar part del vestuari original de la Bella Helena, que està, bueno, conservat com si fos una mica...
21: Una relíquia.
18: Sí, peça de museu. I vam veure uns quants cas dels Reis de Grècia, algun vestit
22: de l'Elisaran.
18: Sí, les plomes de l'Imma, sí, algunes coses es conserven, però, clar, se mira però no se toca.
21: Sí. Diuen que tots els teatres tenen el seu fantasma o la seva, diguem, d'energia especial, no sé. Estan acampats tants dies aquí i fent una obra que mira constantment al passat, m'heu sentit cosetes?
22: Això, la Carme és molt espiritual, jo crec que...
18: Jo soc molt mística, és veritat que, o sigui, nosaltres hem dormit aquí moltes nits i no ens enganyarem, l'energia està carregada. La Júlia de vestuari us pot explicar alguna, us podria explicar alguna anècdota d'algun dia que ella ha estat molt de temps a Sala Miralls, cosint i revisant vestuari, i alguna porta se li va obert amablement de tant en tant.
22: Mira. Gent que ho diu, gent que ho diu. De fet, era el lloc on el Fabià cosia,
18: sí,
22: que hi havia un mirall.
18: La Sala Miralls és un lloc carregat, sí, energètic.
22: La Sala Miralls és la sala contigua, perquè per la gent que ara...
11: Sí, sí, ara t'ho volia preguntar.
22: És la sala que està contigua a l'escenari, que és on els actors es preparen, i és les entrades i sortides. Quan sortim anem a Sala Miralls, que si voleu passar, podem passar. Però sí, hi ha tot el vestuari.
11: Home, podem, sí. I em diuen que amb això hauríem d'anar acabant, perquè...
22: Bueno, ens comenten.
11: Té feina aquesta gent, no?
18: Crec que sí. Hem de fer una funció, crec.
11: Exacte. Doncs com, és com un carnaval etern, no?
18: Sí.
22: Clar, que hi ha tot el vestuari, tot està primera, les perruques, les plomes, les titelles xineses,
11: vestuari,
22: la ouija, tot, tot, tot. I llavors sí, aquí és... També és molt divertit veure la funció des d'aquí, he de dir. Hauríem de fer sí, una activitat per... Bueno,
18: un rècord.
22: Sí, sí, no?
2: Molt bé.
11: Oriol, últimes paraules abans de la seva secció, sobretot fent la Bella Helena, el col·lectiu...
19: Doncs no, que aviam que la gent del lliure pintava, cosia, carregava i descarregava la furgoneta, que és el que fan totes les companyies quan comencen a fer teatre. Per tant, això s'ha de dir, s'ha de dir. I una altra cosa, que el lliure no va venir del no-res. Abans del lliure, als anys 50, 60, hi havia teatre independent, teatre polític, vull dir que no va aparèixer el no-res, hi havia gent que va picar molta pedra. Però bueno, celebrem els 50 anys del lliure.
11: Doncs Carme Vilan i Lluís Oliver, gràcies.
18: A vosaltres.
11: Molta merda.
2: Molta merda.
22: Per vosaltres, convidem a la gent a venir a veure que queda una setmaneta.
18: Fins
22: que
18: s'ho
22: passaran molt bé, que gaudiran molt, que riuran molt. I benvinguts i benvingudes.
11: Hi ha música en directe, i canten,
18: música,
11: aquesta
18: sí,
11: gent.
22: Sí, és que és molt complet, és un espectacle...
18: Té de tot. Llagrimeta també.
22: Sí, sí, sí.
11: Doncs gràcies, eh?
18: Gràcies a vosaltres.
11: Oriol, ens quedem amb tu.
19: Sí.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Ave Francino, els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
2: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
3: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
2: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
5: It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
6: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena SER i SER Catalunya. Des de la ens hem instal·lat a la cafeteria del Teatre Lliure de Gràcia, on Oriol Puigtauler ha passat grans nits.
7: Sí, passa que ja no s'hi pot ni fumar, ni beure whisky, no, com abans. Ni
6: sortir al balcó. Ni,
7: com abans que... podíem sortir al balcó fumant, i això deixen ja, perquè els veïns es queixen, tu.
6: L'Oriol em sembla que finalment ha tingut un tet-a-tet amb Josep Maria Mestres aquesta setmana. Bueno,
7: sí.
6: Tu i la resta de periodistes
7: divendres,
6: culturals.
7: Divendres al matí ens va citar, sí.
6: El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, tenim moltes ganes de saber quin una ha pensat.
8: Comencem per en Mestres o anem primer pel cabell?
6: Tu t'ha agradat.
7: Aviam, m'ha agradat.
9: Saps quina pudor fa la mort?
10: També sé què és perdre.
11: Et penses que a mi m'agradava el teu pare?
12: Sé com són els homes i ell no és l'excepció. Com es pot ser tan infeliç en un lloc tan bonic?
6: El cabell de Josep Maria Miró, per cert, que acaba d'estrenar El cos més bonic a l'Off-Broadway de Nova York.
7: A Nova York, poca broma. Que aviam, és una de les estrenes més que el Josep Maria Miró li fan pel món. És dels nostres autors dramaturgs més traduïts i estrenats al món ara mateix. Vull dir que... Però sí, sí, el tenim ara mateix a Nova York, no està mal.
6: Què hem de saber del cabell?
7: Jo el cabell crec que és un dels textos més ambiciosos que hem vist amb bastant temps al Teatre Nacional, i ambiciós amb el bon sentit del terme, perquè, a part que és un muntatge amb 8 intèrprets a la sala petita, però amb 8 que dius, hòstia, déu-n'hi-do, i amb unes actrius d'un nivell estratosfèric, el Miró, com a dramaturg, ha sigut ambiciós. Perquè ha sigut ambiciós perquè en el programa demà ja veus que ell cita a Guimarà, a Víctor Català, Santiago Rossinyol, cita el seu mestre, Benet i Jornet, i jo crec que ha fet un text que és el que hauria de fer el Teatre Nacional de Catalunya, que és fer textos contemporanis o clàssics però que dialoguin amb nosaltres, pobres catalans, amb la nostra tradició, la nostra llengua, tot. I el que ha fet el Miró és fer un gran text sobre una casa, una masia, una casa pairal, i les dones, sobretot les dones i generacions de dones que hi han viscut, no? les ties àvies, les tietes solteres, les tietes, les mares, i un sol home, que en aquest cas en escena és el Marc Tarrida, que fa una mica el símbol d'aquest del cadell, el que seria l'hereu. Abans les famílies catalanes anaven tenint filles, però fins que no naixia el fill, malament. I també és explicar la història de Catalunya, poca broma, a través d'una casa i d'una família.
6: És a dir, que això s'extén, diguem, en el temps. Ocupa, sí, un arc temporal, sí, important.
7: Ocupa diverses generacions, el text va endavant, va endarrere, el Marc Tarrida, que té el nom de ell, és simplement ell, és una mica el narrador, però també interpreta dos o tres papers, i llavors les dones d'aquesta casa, d'aquesta família, no tenen noms, totes tenen sobrenoms. L'estranya, la recollida, la garça, la cadernera, perquè és aquesta cosa gairebé mítica d'una mitologia pròpia catalana, que el Miró parla, està parlant de la seva pròpia família, i és molt interessant, si compreu el text que el teniu allà al TNC, en la màquina expenedora de llibres, o a les millors llibreries, perquè un pròleg i un epíleg, i entens molt el Miró, que explica que ell ve de famílies pageses rurals, tant per part de mare com de pare, com ell, a través de visitar aquestes masies dels besavis, dels avis, va anar construint aquest text. Dic que és un homenatge a les tietes de Catalunya, però no allò que diem aquí, les tietes, que a vegades una mica així ens l'enfotem, la tieta, la figura de la tieta com una supervivent, una dona que ha patit molt, que ha sofert molt, que ha sigut molt oprimida pels homes, pels marits. També està parlant d'aquelles generacions que es moria la dona jove. El marit es casava amb la germana, és a dir, amb la seva cunyada, però és que ni s'ho pensava, ningú s'ho plantejava, i era pim-pam.
13: Era el que tocava.
7: Era el que tocava. Sí. La solterona que es sacrificava, o la família triava que fos la que es quedaria sola a cuidar els pares, la família. Sí. I llavors també retrata molt bé aquesta Catalunya rural, pagesa, rica, però de treballar, que només un cop a l'any per festa major hi ha una mica de respir, i on tothom està una mica sotmès. També és molt interessant que hi ha un moment que parla de la guerra, però l'obra no parla en cap moment de dates, de llocs geogràfics, parla de la guerra, i és a dir, bueno, quan s'acabi ja sabrem de quin bàndol som, no? Perquè al final és una mica, hi ha també ecos de Chekhov, no? Això de l'oncle Vania, jo amb el personatge de la tieta, la Rosa Renom, veig la Sònia, que és l'abnegada, que treballar. Ecos també, evidentment, de l'auca del senyor Esteve, aquesta cosa de primer la botiga, és a dir, la feina, en aquest cas la casa, i després la resta.
6: Però què ens diu Oriol Alcadell sobre els catalans d'ara?
7: Per entendre una mica d'on venim, exacte, i llavors dins aquest repartiment, que deixa'm dir-ho, que hi ha, és que esclar, hi ha quatre premis Margarida Xirgo, hi ha la Mercè Arànega, la Rosa Renom, l'Àurea Márquez i la Mercè Cisteró, poca broma, a part també l'Alba Pujol. És molt interessant, per exemple, l'Alba Pujol, que és de les joves, o la jove del repartiment, acaba fent el paper d'àvia, o la Lourdes Barba, estupenda, comença fent de pubilla de 17 anys, adolescent, que la casen amb un senyor, evidentment, que li doble o li triplica l'edat, i això és molt interessant del text, del Miró, que aquestes edats també les barreja, i de vegades la jove fa de gran o la gran fa de jove. I llavors apareix la Mercè Arànega, que per mi i per molts crítics ja que ho estem dient és un dels moments de l'espectacle. Té un monòleg llarguíssim, situada en el present, diguéssim, és quan l'espectacle surt una mica d'aquest passat que no sabem ben bé d'on és, amb una sonografia com d'un salonet de casa de poble, però com d'ara, un vestuari que porta l'Arànega d'ara, i fa un monòleg que és una mena de monument a la llengua, a l'oralitat, al català, que tots, siguem de qualsevol comarca de Catalunya, coneixem aquest català viu, ple de barbarismes i de cultismes i de frases fetes, i també una mica connecta amb aquesta por, i ella també ho diu, la família, la casa, la por a l'altre, la por a la novetat, aquesta cosa tan catalana, la por, ella ho acaba dient, la tia soltera, té una cuidadora que es diu Nelly, que no sabeu ni de quin país és, perquè això que passa, les cuidadores que ens cuiden els avis, les àvies...
6: Ja ens està ressonant més.
7: Però, exacte.
6: Ja ens ressona més.
7: No volem la gent de fora, però per cuidar les iaies i rentar els culs, sí.
6: Ara.
7: I llavors el personatge de l'Albert, al final, que és el Marc Tarrida un altre cop, que és claríssimament l'alter ego del Josep Maria Miró, que és com la nova generació que ja creix en una època com de llibertat, o que comença la llibertat, però que veu com aquesta casa, no? Aquest pes que diu, tinc ganes de fugir, me l'estimo molt, aquest paisatge, aquesta casa, m'estimo molt aquesta terra, però tinc ganes de fugir, no? Per ganes de respirar. En fi, jo crec que és un gran muntatge, és un muntatge exigent, perquè és un muntatge fosc, la escenografia de l'Alejandro Andújar és tot en negre, és amb cubs, amb volums geomètrics, veus la taula llarga de la casa, veus, vull dir, és tot molt negre, molt fosc, però sort que hi ha l'Arànega, o per exemple el Roberto G. Alonso, que fa la Incerta, que és una dona que apareix en aquesta casa, que sembla com si vingués d'un altre planeta, que li donen molta vida. Jo crec que serà i és un dels textos de la temporada al TNC i d'aquesta temporada, almenys a Barcelona.
8: I tant tu com molts dels crítics esteu d'acord amb què és ja un clàssic instantani, pràcticament.
7: Sí, sobretot pel que fa al text. I jo també això, la meva crítica del Babel, i ahir ho deia, que m'agrada veure gent ambiciosa, en el bon sentit de la paraula, i jo crec que el Josep Maria Miró, recordem-ho, que va ser un dels finalistes al concurs de la direcció del Teatre Nacional, que entén molt bé, i jo també crec que és el Teatre Nacional que ha de fer aquest tipus de textos, no? Perquè és això, no sé, la temporada passada, de la mateixa sala petita, el Firmament, molt bé, però jo no sé si el Firmament ens interpel·lava com a catalans.
6: De qui, de qui era el
7: De la Lucy Kirkwood, que va dirigir La Gara Roda, amb la Sílvia Abril, sí. Tot de dones. Aquest text, que pots pensar, hi ha algunes semblances, no? Tot de dones, un ambient rural, però, clar, parla de nosaltres i està connectat. I a més jo crec que és això, fer les coses ultralocals, fer que siguin universals. I jo, encara que no vingui de pagès o d'una casa de Prats de Lluçanès, o sigui, reconec també com a, és el meu món, no? És el meu lèxic, és el meu ecosistema, això, aquesta llengua. I de fet el Josep Maria Mestres parlava quan va presentar les seves línies de, del seu projecte, que la llengua per ell serà
6: de la llengua
7: un dels pilars, un dels pilars de dir, bueno, la llengua és la cultura catalana.
6: Doncs anem, va, anem per les línies mestres del Josep Maria Mestres.
7: Que ve tot lligat.
6: Molt ben relligat, Oriol Puigtauler, el nou director del Teatre Nacional de Catalunya. A veure si ho entès bé, això, que contractarà un equip de lingüistes per revisar el català dels textos. Mira, de les obres que es muntin?
7: No ho ha... És a dir, ho ha dit, però m'ha agradat molt, perquè he dit... I aviam, estic molt d'acord. Si no és el Teatre Nacional de Catalunya que té cura per la llengua del teatre català, ja tanquem la paradeta. Anava a dir, apaga i vámonos, però no, tanquem la paradeta. Però el Mestres, que ha treballat, ha fet molta, per exemple, molta dramaturgia britànica amb el Joan Sallent, un dels grans traductors del teatre català de casa nostra, va dir aquest divendres, en aquesta trobada amb la premsa, tant les traduccions com els textos de nova creació, vull que tinguem revisors, correctors, per tenir molta cura de la llengua, perquè el Teatre Nacional ha de ser un lloc on la llengua soni bé i es digui.
6: Per tant, el diagnòstic és que ara se'n té poca de cura?
7: O sigui, bé, ell venim? Deia, el que faci Focus o estats privats, pues, poden fer el que vulguin, però és veritat que, mira, per exemple, parlant del Cadell, hi ha moments que l'Arana que diu barbarismes, diu castellanismes, però és que està retratant al Miró una dona, una generació, però que una obra, una comèdia d'un teatre X comercial hi hagi uns calcs del castellà erronis, i és que no és que sigui un estil expressiu de l'autor o l'autora, és que hi ha un error. Llavors, en aquest cas, el Mestres diu que vol tenir molta cura per la llengua, perquè bé, el Teatre Nacional és el lloc de el teatre català i la cultura catalana.
6: Vale. Hi haurà o no hi haurà Companyia Nacional de Teatre a Catalunya?
7: Aquest és, bàsicament, el gran titular d'aquesta primera trobada del Mestres amb la premsa, que sí, que hi haurà, i de fet ja estava en el seu projecte, la Companyia del Teatre Nacional de Catalunya. No li vol dir la Companyia Jove, però sí que serà Companyia Jove, perquè serà fins a 35 anys els intèrprets. Jo ja a la roda de premsa ja el vaig esmenar una mica de bon rotllo, perquè va dir serà paritària, 6 actors, 6 actrius. Jo dic, ep, ja tenim intèrprets perquè hi són en els teatres o no binaris o trans, i ja crec que això ja neix una mica antic, dir 6 actors, 6 actrius. Ell diu, bueno, sí, però serà perquè sigui paritari, però una mica com el que va fer el Pasqual, totalment, com va fer la Companyia Lliure, que a part de fer audicions i això, que seran obertes, que ell deia, no sabem si es presentaran 100, 200 o 300 actors, hi haurà unes seleccions, primer en vídeo, que es presentin, que tal, i llavors volen fer un plan formació, que siguin uns cursos, com el que va fer el Pasqual a la Companyia Lliure amb K, fer cursos de vers per fer l'Ope o el que sigui, o fer Sagarra o fer Guimarà, fer cursos de dicció catalana.
6: Haurà de tenir algun director aquesta companyia, no?
7: Aviam, aquesta companyia, per lo que vam entendre divendres, cada muntatge tindrà un director independent, i el Mestres ja se li va escapar. A mi m'agradaria dirigir algun d'aquests muntatges, perquè sí que serà com la Companyia Lliure, quan, no, l'època de la Júlia Trullol, l'Andrea Ros, el Joan Soler. El que era fixa eren els actors, el repartiment. Evidentment, si necessitaran aquí actors més grans, els contractaran. Però sí que vol que tinguin, com a mínim, durant 2 anys, que això és important, un sou estable, un contracte amb condicions, i diu que al cap de 2 anys valoraran com ha anat. El primer any fer un espectacle més de patrimoni, el segon fer un de creació, el segon any està girant el primer, i diu que això al cap de 2 temporades valorar com ha anat.
6: Tenim un parell de punts més de l'actualitat d'aquests dies. Volies fer com un petit homenatge a la gent del SAT.
7: El SAT, Sant Andreu Teatre,
6: Sant Andreu,
7: sí.
6: Teatre.
7: Un gran teatre, un gran teatre de Sant Andreu.
6: Que pensa en un col·lectiu bastant, diguem, marginat, que bueno, és el teatre familiar.
7: El teatre familiar i la dansa. Que són... Però bé, el teatre familiar no fem broma, perquè són dels que més giren pel món. I llavors la dansa... Jo crec que el SAT és un teatre que ja de fa molts anys té una línia molt clara, també ajunta de vegades la dansa amb el familiar, i aquests dies, bueno, el dijous passat, es va celebrar el comiat de l'Òscar Rodríguez i la Montse Puga, que han estat al capdavant del SAT aquests últims 23 anys. Llavors jo he de dir que jo, a nivell personal, els millors col·loquis que he fet mai postfunció han sigut al SAT, amb coses de dansa, perquè hi ha un públic divers, variat, jove, que sempre hi ha hagut les millors intervencions. I l'altra menció ràpida que vull fer...
8: Temporada alta, que ja s'ha inaugurat.
7: Es va inaugurar la setmana passada, amb un espectacle que a alguns ens va agradar gaire, però bueno, no passa res, i tornarem, anirem pujant a Girona, a Salt, a Torrella de Montgrí...
8: A veure en Màxim, també.
7: A veure en Màxim, que està a Girona, i bueno, festival de tardor per excel·lència de Catalunya.
6: I quedem.
7: Ja ens veurem.
6: Doncs Oriol Posteler, moltíssimes gràcies.
7: A tu.
6: Com sempre. I Clàudia Arcarons, doncs bueno, ara tornem a l'estudi perquè tenim la Marta Cava.
8: Ens esperarà.
6: Parada ja per fer-nos augmentar la pila de llibres, avui amb una selecció de literatura nòrdica.

0: a la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
2: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat.
3: Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
4: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
3: Quins finals.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.
5: Amb el suport d'Autotaller JJ, taller autoritzat Mercedes-Benz a Vilanova, garantia de bon servei i Murprotec.
0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
6: No esperava una noia tan bonica darrere d'aquest taulell. El teu estil em fascina. On has estat tot aquest temps?
7: La 1 i 43 minuts en directe a SER i SER Catalunya. Ja tornem a l'estudi i amb Marta Cava obrim un nou capítol de la Biblioteca Popular. Com estàs, Marta?
8: Bé.
7: Que sempre em dius, quan coincidirem, l'Oriol Puigtauler? Doncs mira, avui has coincidit, però clar, sí. un gravat i l'altre en directe. Ja em sap greu, tu. Haurem bueno, de fer mira, alguna sí. quedada
8: sí,
7: per
8: sí,
7: tots.
8: Sí. Jo tinc idees de coses compartides, teatre, literatura. Sí? Algun dia ens haurem de posar.
7: Molt bé. Avui ens avancem a l'hivern, una mica.
8: Sí, sí, sí. Ara ja comença a venir una miqueta de gust de llegir coses així més introspectives, sí. no? De tardor, de bons freds.
7: Quan ell em va dir, no, farem alguna cosa de literatura nòrdica. Però... la Marta acaba sempre hi ha un però. No us sí. imagineu la típica novel·la negra?
8: Clar, és que està molt associat, no? Literatura Hosti, nòrdica sí. igual a novel·la policíaca amb detectiu.
7: Que està bé,
8: Torturat per algun tema del passat o perquè és alcohòlic o per alguna... I dius, home, però hi ha moltes més coses, vull dir... I la idea és passar per diferents països, val? De Noruega, Islàndia... I me'n deixo algun... i destacar títols així, que són sí. molt més introspectius, més realistes.
7: Ella és canadenca, però viu a Islàndia. No sé si l'Anne Carson l'ha falcat a última hora, la nova Nobel de Literatura, la poetessa.
8: Mira, saps què va passar? Que vaig veure que hi ha una editorial, que és Veles i Vents, que va anunciar que traurien un assaig d'Anne Carson, i va ser com, ostres, mira, serà el moment de llegir Anne Carson, i després va ser quan li van donar el Nobel, i dic, merda, ara quedaré com una oportunista.
7: Sí, és una avançada al seu temps, la Marta Cava. Doncs vinga, va, som-hi amb aquesta selecció de literatura nòrdica amb aquest pro. I és segurament el nom més difícil de dir.
8: Avui costarà, de dir noms. Demano disculpes ja d'avançada. Aquest llibre es diu Aden i l'autora és Audur Aba Olafdóttir. Dotir, val? Editat per Club Editor i traducció de Macià Riutort. Va guanyar el Premi Llibreter de novel·la traduïda el 2025, és a dir, l'any passat. A mi em va agradar moltíssim. Ara és una autora que s'ha donat molt a conèixer per la següent novel·la que ha tret, que és Rosa Càndida, però jo segueixo destacant seu aquest, que és l'Aden, val? És que el tema també ens interpel·la com a catalans. Val? La protagonista és l'Alba, que és lingüista i experta en llengües minoritàries. Ella es dedica a investigar llengües en perill d'extinció, llengües amb pocs parlants. Llavors comença explicant el periple que ha de seguir per arribar a un congrés. Els avions, els cotxes, furgonetes, autobusos, etc, etc. I arriba un moment que diu, sí, estem aquí intentant salvar les llengües minoritàries, però ens estem carregant el planeta, perquè estem fent aquí una despesa de diòxid de carboni impressionant. Llavors, es comença a replantejar les coses i un dia troba una oferta per... Bueno, és una casa enmig de la muntanya i diu, mira, vaig a llogar-la, fa un càlcul de la petjada de carboni que ha deixat amb tots els seus viatges per anar a aquests congressos i decideix plantar una quantitat molt bèstia d'arbres per intentar compensar, no? El que passa és que en aquesta casa va de manera molt puntual i arriba un moment que entre que té un problema laboral i una cosa que li retreuen d'una errada que té i diferents coses, decideix instal·lar-se a viure allà.
7: Permanentment.
8: Sí.
7: Però allò és el cul del món, per
8: sí,
7: entendre's.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, però ella és allò que necessita un canvi. Sembla la típica novel·la d'autoajuda, però de debò que no ho és, eh? Llavors, un cop allà, doncs decideix deixar d'investigar tant i es dedica a ensenyar islandès a la gent del poble, i sobretot gràcies a aquestes classes d'islandès comença una amistat amb un adolescent que és refugiat, que ve d'un país en guerra i està aprenent la llengua, i entre ells es van comunicant i, bueno, teixeixen una amistat.
7: Clar.
8: Vull dir que estan molt bé, perquè no és allò, ja us dic, l'estereotip de ai, persona que necessita trobar-se a si mateixa. No, no, no, ella comença per plantar arbres simplement per això, per compensar la seva petjada de carboni, i descobreix que es pot viure d'una manera diferent.
7: Home, i suposo que com a lector dius, cara, quins pebrots, no?
8: Sí, sí, sí, sí.
7: Tindria jo els mateixos pebrots?
8: Sí, és
7: allò, de fer aquest
8: coses,
7: canvi de vida?
8: Sí, és allò que sempre ho pensem.
7: Clar.
8: Si ho deixo tot i vaig a viure a la muntanya i després no ho fem.
7: Doncs Eden, d'aquesta autora, Audurava,
8: sí.
7: I el cognom doncs ja el buscareu vosaltres. Seguim.
9: Tres estius, tres raons, tres generals.
7: També tenen estius als països nòrdics.
8: Exacte, més curts segurament, i els aprofiten de manera més intensa, però sí. Aquest és el llibre de l'estiu de Tove Jansson, editat per Angla, amb traducció de Montserrat Vallvé. Tove Jansson sobretot es coneix perquè és autora de literatura infantil, va crear uns bitxos que són trolls, que són els Moomin, que a mi en tenen boja, a mi hi ha unes quantes persones que coneixem, val? I ella es va fer famosa i coneguda en el seu moment per aquests animals, que va crear durant la Segona Guerra Mundial com una manera d'entretenir els nens, mm-hmm. però va ser tal èxit que ella mateixa els va acabar odiant, val? Ah. I diu, no vull saber res, deixem-ho en pau, i va acabar-se anant amb la seva amant a una illa remota d'Islàndia, em sembla que era. No, Finlàndia, perdó, Finlàndia.
7: Un altre que va fer canvi
8: sí,
7: de vida.
8: Sí, sí, un altre que va dir, deixem-me en pau, jo me'n vaig aquí viure i que ningú em molesti. Val? Sobretot va fer literatura infantil, però també va fer alguna novel·la per adults, i una de les quals és el llibre de l'estiu, que bàsicament és d'aquestes novel·les que sembla que no passin res, però passen moltes coses, és molt pausada, té un ritme molt tranquil, i és una àvia i la seva neta que tenen una conversa durant l'estiu. Què passa? Que la neta és petita, és una nena petita, i acaba de perdre a la seva mare, si no m'equivoco, i bàsicament, clar, les converses són un pèl diferents, no? I entre això, aquesta relació, doncs es van trobar una miqueta, doncs, coses, converses plenes de vida, reflexions, confessions i revelacions entre totes dues, no? Que és una cosa, és molt íntim, i a la vegada es descriu molt bé el paratge, no? Unes platges, un entorn marítim, i fa que sigui una obra autènticament deliciosa.
7: I ara, no, encara no escoltarem aquest gran actor irlandès.
8: Encara no.
7: No,
8: ja,
7: però
8: ja vindrà ara, i explicaré per què.
7: És la gran estrella convidada avui de la Biblioteca Popular. El següent llibre es diu Estimada Helga.

0: i els 21 dies que varen menjar-nos el món.
1: Que és l'encapçalament d'una carta.
2: No? Exacte, sí. Estimada Helga, que també costarà de dir, Bergsvein Birgisson, mira, ho he dit millor, de l'editorial Eclecta i amb traducció també del Macià Riutor, que l'hem vist abans. Val. Aquest llibre recorda moltíssim el Nosaltres en la nit del Ken Haruf, val, perquè és, parla sobretot d'una relació entre dues persones que ja són adultes, però en aquest cas és una carta. Val, el protagonista, que em sembla que no coneixem el nom, si no m'equivoco, fa una carta a l'Helga. L'Helga és la seva, la dona qui sempre ha estimat, no amb la qui es va casar, sinó la que sempre ha estimat, no? I quan arriba a una edat, certa edat, ja és una persona gran, i comença a veure que el seu entorn, la mort, es fa molt present, decideix asseure's a escriure una carta. Una carta adreçada a la dona que sempre ha estimat, no? Li explico una miqueta com ha anat la seva vida. També li retreu moltes coses. Van estar junts perquè van tenir una relació en clandestinitat. Després van tenir l'oportunitat d'estar junts i no van voler, per motius que després s'expliquen en el llibre, no? Però que li ve a dir que sempre l'ha estimat. Malgrat els alts i baixos, malgrat que han estat èpoques més a prop, més lluny, malgrat que ell es va casar, sempre ha estimat a ella, no? I vol passar una miqueta això, no? Vol fer una mica d'inventari, per això he ficat aquesta cançó del Pau Alabajos, d'aquesta la seva vida i tot el que ha sentit, no? I a més crida molt l'atenció perquè es representa que és un pastor, que ens podem imaginar el típic pastor islandès, farèstec, diguéssim, allò ruda, de mala llet, fins i tot, i en canvi és un senyor que té molta tendresa, no?, i que té sentiments per dins, i clar, és això, mira, me'l vaig llegir quan tornava en avió, en un vol molt complicat, perquè hi va haver moltes turbulències i estava enganxada al llibre de voler saber com anava, com acabava i tot plegat, no?, i és preciós.
1: Li va acabar enviant la carta?
2: No puc fer spoiler. És que al final està molt bé.
1: Sempre em fa el mateix.
2: Sí, però
1: sempre
2: és que,
1: em fa el mateix.
2: Però és que si no t'esguerro al final, que jo no m'ho esperava.
1: Doncs ara ho acabem d'avançar. Ara és el moment. O sigui, ara hem de sentir, aneu preparant el vostre anglès, hem de sentir l'actor Cillian Murphy.
2: Cillian. Es pronuncia Cillian, sí.
1: Val. Cillian Murphy recomanant-nos un llibre.
3: Recommended me an amazing book just recently, which I'm like halfway through and it's a masterwork.
4: What's the book?
3: Independent People. Independent People by Halldór Laxness, the okay. Great Icelandic.
4: Oh, great.
3: Great Icelandic novel by the Nobel Prize.
1: I aquest llibre és el següent que ens proposes.
2: Poso context. Val? Això és una conversa del Ben Edwards, que és un bookstagrammer que m'agrada moltíssim, que entrevista sempre actors i sempre els hi pregunta per lectures que estan fent, que els hagi agradat, i ell també els hi regala llibres, una cosa que si pogués jo em dedicaria també a fer. Val? I en una conversa que va tenir amb l'autor Max Porter i l'actor Cillian Murphy, va preguntar per una lectura i li va dir aquest llibre, que és Gente Independiente, de Halldór Laxness, val, que nosaltres podem llegir només en castellà gràcies a Trota Libros i amb traducció d'Enrique Bernárdez Sanchís, no? El Cillian Murphy explicava que, clar, li va recomanar la traductor el Max Porter i que es va agafar el llibre i en un volt aquest intercontinental es va fotre la meitat. Clar, el Màxim és pot veure el totxo de llibres que són gairebé... són 700 pàgines,
1: sí,
2: val?
1: Sí, és una bíblia.
2: I va entrar, no? Clar, és un llibre molt potent perquè és això, és una saga familiar, no? Comença amb una persona i a poc a poc, clar, van passant els anys, les dècades, i vas coneixent la família, no? I a vegades tota l'herència que ens deixa, no l'herència econòmica, sinó l'herència física, psicològica, problemes, etcètera, etcètera. Bàsicament, comença, el protagonista total és el Guf Jartur Johnson, fatal, val? I comença, em sembla que, no sé si la dècada dels 50 o alguna cosa així, s'ha de dir que Halldór Laxness va rebre el Premi Nobel, ara que estem en setmana de Nobel, al 55, val? I llavors el que decideix aquest pagès és, clar, en comptes d'organitzar-se una cooperativa o fer alguna cosa per gestionar les terres, decideix comprar-se-les i ser l'únic propietari. És a dir, no vull que ningú m'ajudi, vull gestionar-les jo sol. Què passa? Que aquesta manera de viure independent té coses bones, però també coses dolentes. Fa que es tanqui molt també en ell mateix, però es casa, té una criatura i gràcies a la seva criatura intentarà canviar, no? Aquí sí que tenim un personatge que és totalment farèstec, que és introspectiu, d'aquests homes que els dic jo que són cap endins perquè no saben expressar els seus sentiments ni que els matin, vale? I clar, al final intenta demostrar que paga la pena fer els esforços possibles per ser totalment independent, vale? I a partir d'aquí, doncs, tots aquests temes d'aquestes novel·les familiars de tantes generacions, de l'amor, la mort, la família, els somnis, el conformisme, els ideals, la política, la religió, val? És fantàstic. Ara surten molts personatges, a vegades és allò que dius, necessito un arbre genealògic per no perdre'm, però està superbé.
1: Avalat per Cillian Murphy.
2: Exacte, i per mi també.
1: I l'últim. O l'última. L'última novel·la que ens recomana avui Marta Cava.
2: Exacte. És Els ocells, de Tergell Besses, Club Editor també, amb traducció de Carolina Moreno. És un llibre d'aquells que s'ha d'anar molt en compte en com s'explica, per no esgarrar res. Val? Va agradar molt perquè és a mig camí entre realisme màgic, però també pot ser un conte popular i també pot ser algun clàssic mitològic de la literatura clàssica, grega, llatina, etcètera, etcètera. Val? És tot. És tot a la vegada i a la vegada no és res.
1: Per tant, és impossible, val? Respondre la pregunta de què va.
2: Sí, bueno, són dos germans, val, que també viuen a mig del no-res.

0: anys, vull dir que no són germans adolescents, per dir-ho d'una manera, viuen sols. Ell és dedicat així. Ell es diu que, bueno, no està del tot al seu cap, val? Sí. Té alguna...
1: Li falta un bull.
0: Sí. Llavors, hi ha dos arbres en davant de casa seva i el germà està obsessionat que aquells dos arbres representen els dos germans. Què passa? Que hi ha un moment que hi ha un arbre que cau. Llavors, ell té el presagi d'això vol dir que ens passarà alguna cosa. El que no saben és ni aquí ni de quina manera, no? I a part d'això, comença a aparèixer un ocell, val? I clar, és com també un mal presagi, no? Comença a ser tot mal presagis, per això parlo molt de que recordo una mica a la meteorologia clàssica, no? I bàsicament és això, que és la relació que tenen ells i tot això que els envolta, aquesta cosa tètrica, no? De pensar que pot passar alguna cosa perquè has vist un ocell, perquè ha caigut l'arbre i tot plegat. Mm-hmm. I és realment és preciós, eh? És dur perquè al final... la tercera part és una muntanya russa, perquè les dues primeres són com molt calmades i la tercera, clar, enfila per acabar la història i et deixa, dius, oh, un moment, frena... perquè al final realment et deixa corpresa.
1: Els ocells, si no heu estat a temps d'agafar tots els títols, noms, editorials, traduccions, ja sabeu que ho teniu tot a l'aplicació de la cadena SER i al web de SER Catalunya, la Biblioteca Popular amb Marta Cava. Et diem adeu.
0: Adeu.
1: Com moques gràcies van dir. Adeu. Adeu. Es van acomiadar 14 anys de vida amb aquests espectaculars històrics concerts a l'Olímpic. El control, Lluís Colomer. El cap de setmana que ve, més Tot és Comèdia. Ja sabeu, dissabte estarem al Festival de Sitges. Adéu-siau.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil, cada dia. Naturgy, cada dia, everyday.
2: Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats. Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues? Barça! Presenta Sique Rodríguez.
5: Empata el Barça, empata.
4: I narra Albert Bermúdez.
5: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
6: Aquest dimarts, Galatasaray Futbol Club Barcelona. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
4: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Posa't a caminar.
9: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.